0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. La Festa Major de Ripollet viu el seu primer gran dia amb una intensa programació que combina cultura popular, activitats familiars, esport, música i espectacles als carrers de la ciutat. La tarda arrencarà amb propostes tan diverses com la novedosa Baixada de Barrils, el concurs fotogràfic infantil, jocs familiars, espectacles itinerants, tallers, una cercavila jove, exhibicions esportives i el tradicional ràpic de campanes. A les 7 de la tarda, la plaça de Joan Abat acollirà el pregó de Festa Major, que enguany anirà a càrrec d'Elisabet Navas, donant pas a un vespre d'activitats. La programació inclourà el concert bandes sonores amb cor, el correfoc infantil i el tret d'inici de la festa amb trabucaires de Ripollet. La nit continuarà amb una nova edició del Ripollet Rock Festival, que reunirà grups internacionals com Rhapsody of Fire, Crematory i Sirius Black. També tindrem el concert de Retro Watts, el tradicional festival flamenc de la penya flamenca La Macarena, i la festa jove a l'Espai Jove Ginesta. Paral·lelament, durant tot el cap de setmana també es disputarà l'Assassinaga, el popular joc organitzat pel Centre Espai L'Estel, que s'ha convertit en una de les activitats més singulars de la Festa Major. I tanquem informant que dins de la programació de Festa Major, la plaça de Pere IV es transforma en l'estudi de Ripollet Ràdio, que oferirà una programació especial de cara al públic, amb una vintena de programes realitzats per col·laboradors i entitats. També es podrà gaudir en directe de la retransmissió del pregó i del magazín Visca la Ràdio, que costa cada any l'actualitat de la Festa Major a la 91.3 FM. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet. Bona Festa Major a tots i totes.
0: Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.
3: Durant 25 anys, centenars de col·laboradors i entitats han aixecat la ràdio més estimada. Gràcies a tots i a totes. I visca la ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. La Festa Major de Ripollet viu el seu primer gran dia amb una intensa programació que combina cultura popular, activitats familiars, esport, música i espectacles als carrers de la ciutat. La tarda arrencaran propostes tan diverses com la novedosa Baixada de Barrils, el concurs fotogràfic infantil, jocs familiars, espectacles itinerants, tallers, una cercavila jove, exhibicions esportives i el tradicional repic de campanes. A les 7 de la tarda, la plaça de Joan Abat acollirà el pregó de Festa Major, que enguany anirà a càrrec d'Elisabet Navas, donant pas a un vespre d'activitats. La programació inclourà el concert Bandes Sonores amb cor, el correfoc infantil i el tret d'inici de la festa amb trabucaires de Ripollet. La nit continuarà amb una nova edició del Ripollet Rock Festival, que reunirà grups internacionals com Rhapsody of Fire, Crematory i Sirius Black. També tindrem el concert de Retro Watts, el tradicional festival flamenc de la penya flamenca La Macarena, i la festa jove a l'Espai Jove Ginesta. Paral·lelament, durant tot el cap de setmana també es disputarà l'Assassinaga, el popular joc organitzat pel Centre Espai L'Estel, que s'ha convertit en una de les activitats més singulars de la Festa Major. I tanquem informant que dins de la programació de Festa Major, la plaça de Pere IV es transforma en l'estudi de Ripollet Ràdio, que oferirà una programació especial de cara al públic, amb una vintena de programes realitzats per col·laboradors i entitats. També es podrà gaudir en directe de la retransmissió del pregó i del magazín Visca la Ràdio, que costa cada any l'actualitat de la Festa Major a la 91.3 FM. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet. Bona Festa Major a tots i totes.
0: Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio. L'emissora municipal.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3
1: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. La Festa Major de Ripollet viu el seu primer gran dia amb una intensa programació que combina cultura popular, activitats familiars, esport, música i espectacles als carrers de la ciutat. La tarda arrencaran propostes tan diverses com la novedosa baixada de barrils, el concurs fotogràfic infantil, jocs familiars, espectacles itinerants, tallers, una cercavila jove, exhibicions esportives i el tradicional repic de campanes. A les 7 de la tarda, la plaça de Joan Abat acollirà el pregó de Festa Major, que enguany anirà a càrrec d'Elisabet Navas, donant pas a un vespre d'activitats. La programació inclourà el concert bandes sonores amb cor, el correfoc infantil i el tret d'inici de la festa amb trabucaires de Ripollet. La nit continuarà amb una nova edició del Ripollet Rock Festival, que reunirà grups internacionals com Rhapsody of Fire, Crematory i Sirius Black. També tindrem el concert de Retro Watts, el tradicional festival flamenc de la penya flamenca La Macarena i la festa jove a l'Espai Jove Ginesta. Paral·lelament, durant tot el cap de setmana també es disputarà l'Assassinaga, el popular joc organitzat pel Centre Espai L'Estel, que s'ha convertit en una de les activitats més singulars de la Festa Major. I tanquem informant que dins de la programació de Festa Major, la plaça de Pere IV es transforma en l'estudi de Ripollet Ràdio, que oferirà una programació especial de cara al públic, amb una vintena de programes realitzats per col·laboradors i entitats. També es podrà gaudir en directe de la retransmissió del pregó i del magazín Visca la Ràdio, que costa cada any l'actualitat de la Festa Major a la 91.3 FM. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet. Bona Festa Major a tots i totes.
0: Ripollet Ràdio.
3: 25 anys.
0: 91.3. L'emissora municipal.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. La Festa Major de Ripollet viu el seu primer gran dia amb una intensa programació que combina cultura popular, activitats familiars, esport, música i espectacles als carrers de la ciutat. La tarda arrencaran propostes tan diverses com la novedosa baixada de barrils, el concurs fotogràfic infantil, jocs familiars, espectacles itinerants, tallers, una cercavila jove, exhibicions esportives i el tradicional repic de campanes. A les 7 de la tarda, la plaça de Joan Abat acollirà el pregó de Festa Major, que enguany anirà a càrrec d'Elisabet Navas, donant pas a un vespre d'activitats. La programació inclourà el concert bandes sonores amb cor, el correfoc infantil i el tret d'inici de la festa amb trabucaires de Ripollet. La nit continuarà amb una nova edició del Ripollet Rock Festival, que reunirà grups internacionals com Rhapsody of Fire, Crematory i Sirius Black. També tindrem el concert de Retro Watts, el tradicional festival flamenc de la penya flamenca La Macarena i la festa jove a l'Espai Jove Ginesta. Paral·lelament, durant tot el cap de setmana també es disputarà l'Assassinaga, el popular joc organitzat pel Centre Espai L'Estel, que s'ha convertit en una de les activitats més singulars de la Festa Major. I tanquem informant que dins de la programació de Festa Major, la plaça de Pere IV es transforma en l'estudi de Ripollet Ràdio, que oferirà una programació especial de cara al públic, amb una vintena de programes realitzats per col·laboradors i entitats. També es podrà gaudir en directe de la retransmissió del pregó i del magazín Visca la Ràdio, que costa cada any l'actualitat de la Festa Major a la 91.3 FM. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet. Bona Festa Major a tots i totes.
0: Ripollet Ràdio.
3: 25 anys.
0: 91.3. L'emissora municipal.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Esteu escoltant Clàssics Contemporanis.
1: La Municipal fa 25 anys.

0: allà en internet.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info, butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. La Festa Major de Ripollet viu el seu primer gran dia amb una intensa programació que combina cultura popular, activitats familiars, esport, música i espectacles als carrers de la ciutat. La tarda arrencarà amb propostes tan diverses com la novedosa Baixada de Barrils, el concurs fotogràfic infantil, jocs familiars, espectacles itinerants, tallers, una cercavila jove, exhibicions esportives i el tradicional ràpic de campanes. A les 7 de la tarda, la plaça de Joan Abat acollirà el pregó de Festa Major, que enguany anirà a càrrec d'Elisabet Navas, donant pas a un vespre d'activitats. La programació inclourà el concert Bandes Sonores amb cor, el correfoc infantil i el tret d'inici de la festa amb trabucaires de Ripollet. La nit continuarà amb una nova edició del Ripollet Rock Festival, que reunirà grups internacionals com Rhapsody of Fire, Crematory i Sirius Black. També tindrem el concert de Retro Watts, el tradicional festival flamenc de la penya flamenca La Macarena, i la festa jove a l'Espai Jove Ginesta. Paral·lelament, durant tot el cap de setmana també es disputarà l'Assassinaga, el popular joc organitzat pel Centre Espai L'Estel, que s'ha convertit en una de les activitats més singulars de la Festa Major. I tanquem informant que dins de la programació de Festa Major, la plaça de Pere IV es transforma en l'estudi de Ripollet Ràdio, que oferirà una programació especial de cara al públic, amb una vintena de programes realitzats per col·laboradors i entitats. També es podrà gaudir en directe de la retransmissió del pregó i del magazín Visca la Ràdio, que costa cada any l'actualitat de la Festa Major a la 91.3 FM. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet. Bona Festa Major a tots i totes.
1: Ripollet Ràdio.

Molt bona tarda. Benvinguts, benvingudes a Visca la Ràdio. Us parlem des del cor de Ripollet, a la plaça Pere IV, des de l'estudi de Festa Major de Ripollet Ràdio, perquè sí, ja és Festa Major. Som Toni Miralles, Carme Fonollet. Hola, Carme, què tal?

0: Tertúlia Rock, et sembla?
1: Molt bé. Sé que, a més, tu també aquí faràs programa amb Gitanes.
0: Sí, demà, a
1: molt
0: les
1: 4. Bé. I res, i com a entitat i també doncs, com a persona i com a ràdio, doncs gaudint fantàstic, no?
0: Però molt.
1: Molt bé.
0: La festa major sempre.
1: Doncs aquest programa el fem possible també Miquel Banyuls, a les vies tècniques. Què tal, Miquel? Moltes gràcies. També fa que això sigui possible el Jordi Puy. I també des de les 8 del matí amb el suport tècnic del Miquel Jové i les mans de Jove Team i la coordinació de l'equip d'organitzador de la festa major. A tots moltes gràcies i sobretot a la gent que ens escolteu en directe o en diferit per la ràdio o per internet. I després d'escoltar Maneres de Vivir, en aquesta primera hora de Visca la Ràdio, parlarem amb els protagonistes de la Festa Major i a les 19 connectarem amb el Pregó. Però abans, Carme, què ens pots explicar molt breument de la Festa Major d'aquest any 2026?
0: Doncs mira, la Festa Major, Ripollet viu la Festa Major. I des d'ahir, dijous, els carrers, places i equipaments de municipi són escenari de música, cultura popular, activitats familiars, esport i, com no, gastronomia. La festa va començar amb la inauguració de l'exposició 60 anys de mirades dedicada al fotògraf Joan Mimó i Balló i amb la prèvia del col·lectiu popular L'Aresta. Avui divendres arrenca oficialment la celebració amb el repic de campanes, el pregó de la doctora Elisabet Navas i el tret d'inici dels trabucaires. La jornada continuarà amb el correfoc infantil i una àmplia programació musical i juvenil. La música serà un dels grans protagonistes del cap de setmana. Aquesta nit, el 33è Ripollet Rock Festival portarà l'Espai Brollador, Rhapsody of Fire, Crematory i Sirius Black, entre altres bandes. Dissabte actuaran Efecto Pasillo, Maruja Limón i la Condesa. Diumenge serà el torn de Doctor Prats i dilluns el Ball de Confeti i tancarà la festa. La cultura popular prendrà els carrers amb galejades, correfocs, diables, bruixes, gegants, capgrossos, gitanes i sardanes. I entre les novetats destaca el Baixabarrils, que acaba de passar per aquí davant, que recuperarà la memòria vitícola de Ripollet. La festa també oferirà activitats familiars, esportives i gastronòmiques amb la baixada de carretons, la cursa popular, el circuit Extreme Race i el mercat de la vinya.
1: Ens hem deixat coses, que ningú s'enfadi perquè
0: no, les habaneres, moltes coses.
1: El correaigües.
0: El correaigües, però tu has de mirar per la gent gran, a les habaneres, que és dilluns.
1: Ah, bueno, escolta,
0: no us ho perdeu.
1: Clar, això de gent gran, no sé per què ho dius per
0: perquè
1: mi.
0: Perquè hi ha molta gent gran.
1: Ah, vale, bueno, sí.
0: Bueno, per tu també.
1: Tens raó. Molt bé. No, el correaigües, no ha passat, no, els barrils encara?
0: Home, que no, ha passat per aquí davant.
1: Ah, sí, doncs no ho he vist les girafes i se m'ha anat al cap. Bueno, doncs abans de parlar amb els convidats, també volem recordar-los que la ràdio regnarà en aquesta plaça Pere IV fins al diumenge a la nit. I la novetat d'enguany és que enguany estem de tarda i allarguem fins a la mitjanit. Ai, Déu meu, quina por que... Dóna-li algú de menjar.
0: Hola.
1: O dóna-li un petonet.
0: Ai,
1: algú,
0: que mona.
1: No sé.
0: Hola. Vols aigua?
1: Hola, guapa, hola.
0: M'he espantat, no me l'esperava
1: bueno,
0: la girafa.
1: Per la gent que ens està escoltant per la ràdio i en aquest s'ha begut l'enteniment, res, ha entrat una girafa aquí a Ripollet i no parlem del regidor de Cultura. Parlem d'una girafa, diguem, de quatre potes. Perdó, per cert... Roger, moltes gràcies per aguantar-nos la broma. Aquest any, de moment, no plou, no?
2: No plou ni plourà.
0: Ni cobraràs la paga doble, tampoc, em sembla.
2: Tampoc.
1: Bé, doncs el que dèiem, a més a aquesta programació, amb 15 programes i una cinquantena de col·laboradors que ho faran possible. Així que ara sí, saludem els nostres convidats. Luis Tirado, alcalde de Ripollet, què tal? Bona tarda.
3: Hola, Toni, bona tarda.
1: Veig que porta el seu mocador, eh?
3: Sí, clar, jo ja tunejat a tot bé.
1: Molt bé, a més, ja la gent ha fet cua pacientment des de les 5 de la tarda i sembla que encara queden mocadors avui i per demà, com a mínim, eh? Sí. Perquè s'han guardat també per la gent que avui no pugui venir. Roger Balló, regidor de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, gràcies per acompanyar-nos.
4: Bona tarda.
1: I també, com cada any, a l'Òscar López, regidor de Joventut, Educació i Comunicació. També et preguntarem sobre moltes novetats d'educació que aquesta n'hi ha, perquè és que s'acaba la festa i arriba al col·le, eh? Molt bé, i la nostra pregonera, que per cert, li haurem de posar una cadira, perquè no li hem posat cadira a la pregonera. Molt bé, que suposo que vindrà amb la portaran fins aquí. Bé, doncs començarem ara de moment amb l'alcalde Luis. Com es presenta aquesta festa major? Com la viu vostè personalment?
3: Doncs amb moltes ganes. La veritat és que és un moment molt maco de Ripollet, no? De retrobament de tots els amics, amigues, la família,

0: de tota la gent que trobes al municipi, i s'ha fet un programa molt, molt gran en la Comissió de Festa Major, que com sempre fa una feina excel·lent, i totes les entitats, i molt, molt content, i ara a veure que tot vagi bé, que tot sigui segur. Sempre demano seguretat i respecte a tothom, i tindrem una Festa Major magnífica, i com deia el Roger, segur que temps també ens acompanyarà, o sigui que esperant tenir una Festa Major que sigui recordada perquè sigui una molt bona Festa Major.
1: Parla vostè de la seguretat, i és que s'ha fet un incís especial aquest any en que no només sigui segura, sinó que la gent vagi tranquil·la, més que respecti a tota la diversitat que hi hagi. S'ha fet unes campanyes especials, etc. Bé, per desgràcia fa falta això encara.
0: Sí, això fa falta. De fet, van aprovar una moció al ple municipal per parlar d'aquest tema, i totes les barres a tot arreu tindran cartells, doncs, demanant aquest respecte i amb un decàleg de una mica del que significa, no? Perquè tothom pugui veure, i estem treballant molt aquest tema, no? El tema del respecte, de que, escolta'm, som una societat diversa, tots són diferents, però tots tenim drets, i dona igual, no? Al final, com siguis, o el gènere, tot és igual, o el color de pell, al final són persones, no? I ens hem de respectar, i hem de tenir, gaudir la festa de la millor manera possible.
1: Roger, què ens pot avançar de la Festa Major d'aquest any, tot i que és molt tradicional, perquè hi ha coses que sí que el que funciona, per què canviar-ho, però sí que, doncs, ara mateix es parlava de la baixa de barrils, o es parlava, doncs, de la tornada d'algunes coses que s'havien perdut per culpa de la sequera, com el correaigües. Correcte. Però en el cas, doncs, quina és l'aposta d'aquest any de la Festa Major?
2: A veure, és una aposta per recuperar, doncs, activitats que funcionaven, com has dit, del correaigües. També, doncs, aquestes novetats, doncs, de proposta de les entitats, com ha sigut la baixada de barrils, i mantenir les tradicionals, que sempre ens funcionen, doncs, que puguin estar, doncs, per tothom, a tot arreu, que és el que procurem, doncs, que hi hagi espais per divertir-se a tot arreu de Ripollet.
1: Anem a recordar una mica el funcionament. Aquesta no és una Festa Major que es faci, diguem, per Globo o per aquestes coses, que l'agafes, l'encarregues, te la fan i te l'entreguen amb un llacet. Correcte. Sinó que hi ha una comissió de Festa Major, el que es coneix com una comissió de festes. Uh-huh. I un treball, doncs, d'un any, i de moltes, moltes propostes i contrapropostes. Com funciona? Uh-huh. I en tot cas, quin paper té l'Ajuntament també amb això?
2: Doncs la comissió comencem a treballar a l'octubre, i la comissió està formada tant per persones particulars que venen a interès, doncs, de poder participar a la comissió per poder fer propostes. Després tenim, doncs, representació d'entitats, entitats esportives, entitats culturals, també tenim els partits polítics, tenim, doncs, és una mica això, Ripollet, amb totes les seves visions i propostes, doncs, de tota mena. Dintre de la comissió es fan subcomissions, doncs hi ha la subcomissió infantil per fer tota la proposta de programació infantil, hi ha també la subcomissió jove per tota la proposta de, doncs, del ginesta, de l'aresta, doncs tot el que es fa en aquesta zona, i també, doncs, la comissió del Mercat de la Vinya, que al Mercat de la Vinya, com sempre, tenim un munt d'activitats, com heu vist ara també que passant aquestes girafes era proposta d'una de les subcomissions. O sigui, tenim una miqueta amb la comissió la visió de tots per fer una proposta, però no pensant en la teva, per exemple, si vens d'una entitat, fer la proposta per la teva entitat, sinó una proposta pel poble. Mm-hmm. Fer propostes per tenir, doncs, la Festa Major que tenim ara mateix.
1: Molt bé. Ens, Carme, tu deies que la gent gran, però escolta, i la gent jove?
3: La gent jove, però la gent jove tenim moltíssimes coses, i els avis també en tenen molts, eh?
1: Va, espera.
3: És una Festa Major per tothom.
2: Però jove, a veure, a qui mires?
3: Jo també, soc perquè... jove.
2: Bueno, vale.
3: Jo soc jove.
2: No, jo era per mirar l'Òscar, però bueno, dit res. Ja.
1: Doncs el que sí que representa els joves més que tu, penso, i que jo, és l'Òscar López, regidor de Joventut, sí. Especialment d'Educació i també de Comunicació. Parla'ns, si això sí, Òscar, doncs la importància que té també de la programació pel jovent específica i aquest espai jove en aquesta Festa Major un any més.
4: Bueno, jo crec que és molt important que la gent jove es senti representada per la programació, no? Que senti identificada la programació de Festa Major, no només els grans concerts, sinó també que tinguin el seu espai, no un espai potser més concret per ell. En aquest sentit, l'espai del Ginesta és un espai referent per la gent jove. Tenim artistes joves locals, Tenim DJs, ara tenim la cercavila jove, que també és, un, és tot un èxit. És el tercer any que es celebra.
2: I bueno, l'estàs perdent, eh?
4: I me l'estic perdent. Després
0: no, però he estat esperant a la subcorrents cap allà. Per sortir
4: corrents. Ara sortiré corrents cap allà. També és un moment de retrobament. El divendres sempre és un dia molt, molt ripolletenc. No? La gent jove que veu sobretot és del municipi i jo crec que l'espai jove allà és un espai molt, molt, bon, molt ben parit i molt, molt intens en aquest sentit.
1: Mm-hmm. Deixa'm que convidi a la pregonera Elisabet. Doncs et deixem, sisplau, et donem la benvinguda, et deixem aquí al teu lloc. Anem a donar-li un aplaudiment al primer. Vinga, va. Olé, aquesta pregonera que tenim.
2: Perquè faci la prèvia.
1: Molt rebé. Ara hi pren lloc i sabem que a l'Elisabet no li agraden molt aquestes coses de públic, eh? No. Bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Què ha dit el teu entorn de saber que ets pregonera del teu poble?
5: Bueno, estan sorpresos, però orgullosos, clar, suposo, com jo, no?
1: A més, hi ha una entrevista que et vam fer, que es pot veure per YouTube i també per la Llana, en què parlaves de moltes coses a nivell personal i, sobretot, bé, doncs, tu preguntaves, bueno, i per què m'han escollit a mi? Per què penses que... No, deixa'm que ho pregunti. Per què heu escollit a l'Elisabet?
5: T'estan traient les preguntes, eh?
2: Ah, veus? No, va ser a proposta de la comissió. I
5: sí,
2: jo
5: bueno,
2: no puc
5: clar, no. Suposo que la feina que faig és important per mi, bueno, que sigui important per la resta és d'agrair.
1: Deixa'm que et presenti. Vull dir, ets doctora, ara actualment estàs treballant al Vall d'Hebron, estàs en temes de, com a coordinador de temes de trasplantaments i també doncs, has estat en un projecte superimportant com és aquell trasplantament de cara en què l'Hospital de Vall d'Hebron ja és pioner, però a més formar part d'això i a més que això vingui d'una donació, tot plegat és com la quadratura del cercle, no? Vull dir que realment aquest és un dels motius pels que estàs, però també perquè et ripollet Tenca.
5: Sí, no?
1: Val? Comencem per ahir, si et sembla. Val? Veïna de Can Mas. Ahir vas passar la teva infantesa, no?
5: Sí, sí.
1: Tens
5: fa
1: encara
5: molts
1: família,
5: anys,
1: no?
5: Sí,
1: que
5: sí,
1: viu a Ripollet.
5: Estan tots aquí expectants, però sí, sí.
1: Molt bé. A los pañuelos, sí. Miri, allà davant.
3: Ahí delante.
1: Allà on s'entreguen.
3: Bueno, l'Elisabet, Toni, és car del Lluís Companys, també.
5: Sí, sí, recordes, sí.
1: Sí.
5: No?
1: Sí? La coneixies o què?
3: Sí, home, clar. Home, clar.
1: Ah, de què us coneixeu, va, digue-ho.
3: Bueno, ella de ciències, jo de lletres, però
5: sí. Sí, sí, sí, en cursa...
1: I què, et va sorprendre quan vas saber que ella era la pregonera?
3: Em va sorprendre gratament.
1: Gratament.
3: Sí, a més, em sembla molt bé que es doni una miqueta més de protagonisme, no?, aquesta especialitat que és el món de la salut, no? Que la veritat és que moltes vegades són molt maltractats. Uh-huh. No només a nivell de població, sinó també a nivell en general. No?
1: Lluís, per cert, perquè Ripollet té molta gent desconeguda, uh-huh, que fa grans coses. Moltes vegades no sempre en un hospital trasplantant una cara. Vull dir, de fet, hi ha petits herois també a molts llocs, no?, de Ripollet.
6: Sí, sí, moltíssima gent. I jo, la veritat, estic molt content de que l'Elisabet, que és una doctora, doncs, no una persona famosa, no una persona hiperconeguda ni popular, sigui la pregonera de Ripollet. Jo crec que això és una mostra també de com és Ripollet, no? D'haver escollit com a pregonera i haver-li demanat i que ella hagi acceptat amb una persona que no té una feina hiperconeguda, però que sí que té una feina tremendament important, no? Doncs que sigui la pregonera de Ripollet. Jo crec que això és un símptoma de la societat que té Ripollet i de com és Ripollet, no? I és molt important aquest fet, no? Jo crec que ho volia remarcar, no? Perquè moltes vegades creiem amb lo fàcil i busquem un TikTok, un youtuber, algú que és famós de, per no fer res i per no generar res, només contingut a les xarxes i cada vegada més. I el fet de que vingui una persona, com l'Elisabet, veïna de Ripollet, veïna de Can Mas, per cert, veïna meva de Can Mas.
5: Sí, exacte.
6: Doncs que estigui aquí, doncs jo estic molt orgullós de que ella hi sigui i que ella pugui ser la pregonera, doncs perquè els mestres, els metges, són professions que s'han de valorar i que s'han de cuidar i que aporten moltíssima a la ciutat i que jo he escoltat a vegades vídeos que diuen, no, els mestres, els metges, doncs és que haurien d'estar millor pagats de tots perquè són superimportants.
3: Gràcies.
6: I moltes vegades no ens en adonem. I és veritat, és que els metges i professors i aquestes professions que no... La meva dona és mestra, no? Per cert, que la paguin millor també.
5: Sí, exacte.
6: Però és veritat, no? Al final
3: Gràcies.
6: Són professions
3: sí.
6: molt... Que són professions que són molt, molt importants perquè són la base del futur de la nostra societat i de les persones que ens cuiden
0: i jo crec que és posar un valor i que ella pugui estar avui aquí, doncs és superimportant.
1: Per cert, Elisabet, sabem que ets doctora una mica per casualitat, perquè tu anaves per infermera, no?
5: Bueno, sí. Jo no sabia què fer i vaig anar a les portes obertes d'infermeria i vaig acompanyar amb una altra noia de l'institut a portes obertes de medicina, però em va arribar la nota i al final vaig dir, pues mira, si m'he d'estalviar treballar per treure'm la de carrera, pues si m'ho puc pagar, però clar, són molts anys, em sabia greu també.
1: Perquè però tu sí. Tenies moltes ganes de treballar, de portar a casa aquesta cultura de l'esforç, no?
5: Al final són molts anys, vulguis que no, tota la gent del teu voltant comença a treballar i tu encara estàs estudiant. Sí, és... Però bueno, bé, és el que hi ha, no?
1: I llavors vas entrar en contacte amb el que és les donacions.
5: Sí.
1: I com va ser això?
5: Bueno, al final a la UCI treballes per tot, no? Al final de vida també està allà. Vull dir que és una... Al principi els coordinadors de trasplantaments eren nefròlegs, que eren els que veien sempre la gent necessitada amb la diàlisi, i posteriorment els que van viure la capacitat de poder com captar el moment de poder ser donant som la gent que estem al final de la vida, no? I que els intensivistes ara som els coordinadors de casa. O sigui, la nostra especialitat és la que té com una subespecialitat com aquesta. Ara hi ha pocs nefròlegs ja. Hi ha més anestesiòlegs, més intensivistes de la UCI.
1: A més, tu ets de la part com més dura, perquè la UCI, sobretot amb el que va ser la pandèmia, vosaltres veu menjar tot el que se podia menjar, no?
5: Sí, una mica, sí. És difícil de treure el tema. Sí, és com perdre dos o més anys de la teva vida gratuïtament. Però bueno, allà vam estar fent el que sabem fer, que és ajudar. Vull dir, ja està.
1: Perquè la gent de vegades es pensa que quan va a la UCI com que ja no se'n surts, però de fet sí que majoritàriament se'n surt, no, la gent?
5: Sí, no, al final m'acabaràs traient tot el meu pregó, però sí.
2: Ah, tu bueno. Dic, a veure, anem tallant, que
5: sí,
2: si no...
5: Bueno. Que no fem tant spoiler, perquè si no...
1: Com que vas dir que no volies...
5: No, el meu pregó parlo de mi.
1: Vale. No, perquè anava a dir, dic, com vas dir que tampoc vull fer plorar la gent...
5: No, però sí, ahí estoy.
1: també els cridaràs l'atenció de que...
5: Sí, l'important.
1: No? Molt bé, està molt bé. A més, l'educació a tots els nivells és important. Doncs t'ha costat molt preparar el pregó? Que l'has fet? Estaves de vacances, no?
5: La setmana passada entre dues guàrdies, un dia. I ja està, ho vaig modificar.
1: Has donat consell amb algú?
5: No.
1: No?
5: El xat GPT, però era massa positiu. Hi ha alguna frase que sí que queda molt bé i sí que l'he posat, però en general no.
1: Home, si em dius que t'ha fet el pregó al xat GPT, no. Ja paga i vamonos.
5: No.
1: Està clar, pues, que el teu pregó no el pot fer el xat GPT.
5: No.
1: Perquè el xat GPT diuen que no té sentiments i tu segur que li has posat molt de sentiments.
5: Gràcies.
1: Està molt clar. Doncs, i parlar en públic, què tal?
5: Bueno, no sé, ja veurem, a veure què tal.
1: Has assajat?
5: No.
1: Bueno, parlaràs amb el cor.
5: Sí, clar, sí. Això segur.
1: De fet, posem-nos serios, en públic no has de parlar, però moltes vegades sí que has de parlar en privat,
5: sí.
1: En situacions, per exemple, que has de demanar, doncs, en situacions molt dolentes, uh-huh. Preguntar a la gent que si volen fer donació dels òrgans d'aquelles persones que igual ens deixen, uh-huh. Perquè amb una persona, quants òrgans es poden arribar a donar?
5: Com a màxim una persona jove, 9 persones pots ajudar, més o menys.
1: Uh-huh. Hòstia. Vull dir que, clar,
5: a vegades 10, però...
1: Vull dir que una persona que se'n va pot ajudar a mantenir 9 o 10.
5: I a més de 80 amb els teixits, això també.
1: I després els teixits, que això la
5: que
1: gent
5: ningú
1: no,
5: coneix, però
1: no
5: sí.
1: Coneix, que és la pell, les còrnees, tot tipus de coses, no?
5: Fragments d'ossos, tendons, si et vas a operar uns creuats, són d'una persona que els ha donat, vull dir que sí.
1: Perquè no, hi ha coses que encara la tècnica no t'ho canvia.
5: Ni el 3D, ni el xenotransplantament, ni res.
1: Molt bé. I en aquest cas, trobes que hi ha prou informació de lo que és la donació?
5: Bueno, jo crec que tenim molta cultura, però s'ha de tornar a fer perquè, bueno, hi ha una renovació, una nova generació, la gent és molt positiva, tot és... aquí no passa res, no? Tothom és guapo, tothom surt bé... Bueno.
1: I sobretot la gent jove, que es pensa que no...
5: Que no
1: li
5: mai arribaran,
1: res, no?
5: Això.
1: però què passa? Que la gent jove potser no es mor de vella, clar, perquè és jove, però hi ha, per desgràcia, accidents i moltes coses, no?
5: Sí, sí, s'ha de tenir una mica de cura, perquè no som finits.
3: Exacte.
5: Infinits.
1: Està clar. Jo em penses igualment, tu dius que sí, que hi ha informació, però que falla potser encara més amb la gent jove i tal. Tu dediques a fer moltes xerrades a escoles, etc.
5: Sí.
1: No sé si t'estic menjant el
5: dragó. No, aquesta part però... no, aquesta part bé.
1: Vale. No em dius no.
5: No, doncs, sí, què, faig xerrades.
1: Què dius a
5: clar,
1: la gent?
5: Quin és el missatge? Nosaltres fem xerrades perquè és una cosa molt... O sigui, la gent ho té en ment, però no saben com funciona. Sempre la informació, sempre la negativa va molt ràpid. Quan hi ha, jo què sé, el, no? Que si jo un dia m'havia dormit i em vaig despertar amb una cicatriu a darrere, m'havien tret els ronyons i no sé què, i el, no? El tràfic d'òrgans, coses que aquí a Espanya no passen i estan molt imputades, vull dir... I per això fem les xerrades, per veure que són persones normals que ens dediquem a això i que podem fer directament una publicitat directa perquè estem aquí.
1: A més, una cosa que és altruista, el que és la donació, el que és... Vull dir,
5: anònima. Uh-huh. Sí, sí.
1: No puc deixar de preguntar-te sobre aquest trasplantament de cara.
5: Ah, ja.
1: Val? Vull dir, hem vist les imatges a la tele, això s'ha vist a tot el món.
5: Està perfecte,
1: senyora. A més, és, segons ens vas dir, és un èxit, no?
5: Sí, sí, sí. La Carme està superbé.
1: Perquè què va passar? Era una senyora que li va donar la donació una persona jove.
5: Sí, sí, sí.
1: A més, va ser per eutanàsia.
5: Sí.
1: Perquè, claro, té tot plegat és...
5: Però, bueno, és molt... La veritat és que nosaltres, quan t'ho diu la mateixa persona, és... Bueno, t'ho està dient la mateixa persona. Tens, estàs tranquil perquè faràs alguna cosa que t'ho està demanant. Vull dir que és gratificant, sí.
1: Perquè de vegades et trobes que... Bé, has de lluitar per aconseguir la donació?
5: Bueno, hi ha vegades que fas la pregunta i et miren encara de perdona. Però, clar, si no ho fas en aquell moment, no ho pots fer. Vull dir, es fan el pitjor moment de la vida, vull dir.
3: Però teniu un temps, no?, per poder...
5: Depèn. És veritat que hi ha dues maneres de morir. Són la mort encefàlica, que és quan el cervell es mor, i això és una mort legal. Mm. I després està la clàssica, que és quan es para el cor, no? Llavors, si el cor s'ha parat i s'està reanimant, llavors és un temps concret per poder demanar. Però si estàs mantingut en màquines... fins que no fan la desconnexió tens aquest temps per poder deliberar. I amb la mort encefàlica de vegades doncs el cos està notant que no hi ha algú que va bé i tens el temps que et dona el cos, no sé, és difícil, però bueno, sí que és en el moment que la família ha d'entendre que s'ha d'acomiadar i dintre del comiat aquesta opció.
3: Però per això va molt bé també deixar-ho... Ai, gràcies, m'agrada que em toquis el micro. Per això va molt bé deixar-ho ja
5: escrit,
3: no? Com jo.
5: Sí, a les voluntats sí, anticipades,
3: sí,
5: no?
3: Voluntats
5: sí, és una de les coses que dic. El...
3: Sí, sí. És molt important i el que dius és veritat. S'hauria de fer més promoció a les escoles, a instituts i a més, i s'hauria de fer promoció d'això. Bueno, promoció, vull dir...
5: Sí, sí, sí, no.
3: Explicar, no? El sentit que té i això.
5: Igual que t'haurien d'explicar en què consisteix una hipoteca.
3: Exacte.
5: I bueno, com ara ja pots fan, interpretar fan. La teva nòmina i què és un IRPF. T'haurien d'explicar.
3: Ara ho fan, eh? Això,
5: clar, això.
3: Hi ha una matèria.
2: Aquí la professora això. Defensant.
5: Exacte.
3: No, però no és la meva temàtica, eh? Jo sóc de lletres, no?
5: No, no, però és veritat, que són coses que, bueno, cada
3: no,
5: vegades...
3: No, però sí que és veritat, per exemple, a l'institut doncs venen les de la Gutmann a fer xerrades i a més, i està guai, no?, que hi hagués una miqueta més de... Bueno, que la gent jove... Tots hem sigut joves,
5: sí.
3: I això no ho penses quan tens 16, 18 anys, 20 anys, de voy a dar el riñón a nadie. No?
5: Nosaltres fem les xerrades als instituts. O sigui, al principi ho fèiem a quart de l'ESO i era impossible, ja t'ho dic. Després als instituts, jo sempre recomano la pel·lícula d'Almodóvar, la de Todo sobre mi madre. Mm-hmm. Aquesta pel·li és brutal. Amb aquesta pel·li ja et fas una idea, que és d'una coordinadora de trasplantaments. Mm-hmm. Llavors, preguntant només si hi ha algun familiar d'aquells nens, que si hi ha algun que està trasplantat, només amb això ja comences la conversa. Vull dir, perquè no hi ha trasplantament si no hi ha una persona que dona. Vull dir,
3: clar,
5: no surten dels arbres.
3: Mm-hmm. Exacte.
5: Ja.
3: Sí, sí.
1: Elisabet, vull preguntar també d'una casa bona, que és quan la persona rep la donació.
5: Sí.
1: Això és tot el contrari, no?
5: Clar.
1: Esperat. De vegades, fins quant de temps pot esperar una donació?
5: Jo crec que amb tema de ronyons, la diàlisi, que hi ha una màquina que et fa de ronyó, pots estar més de 3 anys en espera o més. Sí, però hi ha altres òrgans que no tenen màquina de substitució, com el fetge, que ho has de fer ràpid, o el pulmó, que de vegades, clar, poden haver complicacions amb la ECMO, que és la màquina que substitueix, també. I el cor igual, hi ha una assistència de cor, però es pot trombosar, vull dir, tot és... passes d'estar molt a la llista i en el moment que necessites que sigui més urgent passes a ser prioritat zero, que es diu.
3: Exacte.
5: Llavors passes per davant de la llista i el primer que surti del teu grup de sang i compatibilitat serà per tu.
1: I això que veiem a les pel·lícules és veritat? Aquell, quan agafen l'òrgan,
5: sí, sí,
1: se l'emporten amb una nevera, pugen un helicòpter...
5: La pel·lícula d'Almodóvar és 100%. O sigui, de les poques pel·lis de medicina que no hi ha cap però. O sigui, el que és dels anys 2000, no? I ara les màquines han millorat, però a part d'això es va assessorar tant que es va fer amic de gent de la coordinació. Jo conec coordinadors que són amics de la Almodóvar per això. Perquè al final va anar a la ONT, a l'Organització Nacional de Transplantament, va estar allà, va veure com es funcionava tot, després per ser fidedigna amb la seva pel·li. I la base és ben bé així. Si surt un roleplay dels coordinadors que fem entrevistes virtuals amb gent i hi ha una part que fan de familiars, uns altres que fan de... I és així com ho fem, per després poder-nos posar, simulem per després, en el moment que ho tinguis davant, ho puguis com a mínim transmetre el que vols transmetre, no? Perquè no és fàcil tampoc, vull dir, allà tu estàs veient algú que pateix i tu estàs fent una pregunta que de vegades fa mal, vull dir. Però una família em va dir una vegada, no penseu que fer la pregunta és dolent, a mi em va salvar, jo estava molt enfadada amb el món sanitari i al fer-me la pregunta vaig veure una llum, o sigui que no tingueu por en fer-la perquè s'ha de fer. Sí, que bueno, és així.
1: Està clar que no és una feina qualsevol, la teva.
5: No.
1: Tens, doncs, això també t'ha d'afectar emocionalment,
5: sí,
1: està
5: sí.
1: clar. També es deu haver de fer un esforç important per no emportar-te els problemes a casa.
5: Sí, sí.
1: O amb els anys no emportar-te'ls tant, oi? I...
5: No, però... nosaltres plorem sempre amb totes les famílies, vull dir, és així. Però... és el que hi ha. La resiliència allà no es gasta mai, ni la paciència tampoc.
1: Doncs és meravellós escoltar-te, la veritat, et donem les gràcies.
5: Vinga.
1: Per el que ens has explicat. I...
3: que tallis.
1: Sí, sí, sí, no, m'estava acomiadant. I res, desitja que la gent doncs, connecti amb tu amb el preu, tal com ens ha despertat a nosaltres l'atenció, així que moltes gràcies per la feina.
5: A vosaltres.
1: I que vagi bé el pregó. Lluís, moltes gràcies.
7: Sempre
1: va gust escoltar-la, eh?
7: Sí, sí, la veritat és que sí.
1: Un aplaudiment aquí a la pregonera. I ara anirem allà a sentir-la en directe. Roger, igual, no?
7: I tant.
1: Una molt sí, bona elecció. I res, doncs, ja ha sentit, a la gent jove s'ha de... als instituts, això d'arribar. Per cert, Vuelta al Cole, deixa'm preguntar-te molt ràpid. Martinet estrena... edifici, ja creiem que ja està...
4: Sí, Martínez estrena edifici, està l'obra molt, molt avançada. Jo
1: bueno, no, l'obra estava acabada, el que sí, estaven ells és allà...
4: amb el pati.
1: Estaven suant, allò, escombrant sí. i entrant mobles.
4: També
1: i...
4: hem fet actuacions a altres escoles de pintura que portaven molts anys sense fer i aquest any hem invertit 200.000 euros. Ara també estem fent un canvi a la coberta de l'edifici infantil del Ginesta, que també havia entrat aigua. Bueno, s'estan fent moltes coses a l'estiu perquè al setembre comencen a tope. O sigui
1: i a més
4: que...
1: aquest any amb una línia a totes. Vull dir que
4: sí,
1: és la solució que es va trobar menys
4: sí,
1: dolenta per fer
4: exacte,
1: front a la baixa natalitat, no?
4: Exacte. Sí, sí, així és.
1: Molt bé, Lluís, content amb la solució, en tot cas, d'una línia?
6: Bueno, era la millor de les pitjors de les solucions, no? Perquè al final l'altra solució era tancar un centre educatiu. I era el que...
3: això mai.
6: Això era el que no volíem, no?
3: Això
6: tancar,
3: mai.
6: Tancar un centre educatiu. Jo crec que entre tots i totes, i la comunitat educativa, les AMPAs i tothom, van fer l'esforç, totes, i van ser molt solidàries totes les escoles, ho haig de dir, perquè, clar, van haver d'acceptar quedar-se amb una línia les escoles, doncs a canvi de que no es tanqués cap escola. Per tant, una altra vegada més, Ripollet ha demostrat la seva solidaritat amb el fet educatiu, que també és molt important.
1: Molt bé, doncs els dono les gràcies als tres. Hem gaudit, de veritat, aquest any ha estat una entrevista com especialment emotiva en tot el que ens ha dit l'Elisabet.
6: Sí, sí, sí.
1: Així que l'Òscar López, regidor,
8: al Roger Balló, també regidor de Cultura, i Lluís Tirado, alcalde. Moltes gràcies per acompanyar.
2: Moltes gràcies. Gràcies.
8: Que vagi bé la festa i que gaudeixi molt i que vagi tot molt bé.
2: Bona festa.
3: Vinga.
8: Doncs nosaltres fem una pausa musical, encara ens quedarà res, uns minutets, per recuperar els ànims i després ja de seguida
3: connectarem amb el pregó. I tu a córrer, que has d'anar al pregó?
8: Sí. Moltes gràcies. Doncs una mica de música, Miqui. Endavant.

0: Queden 7 minuts per les 7. Carme, recordem on estem. Estem en directe a la plaça aquí de Pere IV i estem a l'estand de la ràdio en aquesta programació fins diumenge. I dic això i me'n vaig.
1: Vale.
0: Perquè me n'he d'anar a veure el pregó i també a facilitar una mica que se senti.
1: Vale, perfecte.
0: Vull dir que et deixo aquí a peu del canó.
1: Vale.
0: El pregó a quina hora era?
1: Recordo a les 7 de tarda. És a dir, aquí, ja?
0: Pollo Joan Creus.
1: No, doncs vinga, falta res,
0: doncs,
1: gairebé.
0: Doncs et deixo ja aquí a les regnes de...
1: Ui,
0: programa,
1: ja saps el que et fas?
0: Sí, i tant.
1: No sé jo.
0: Ja són molts anys, ja.
1: No sé jo.
0: El programa ja te'l saps en memòria, així que no tinc res, vale? Moltes gràcies. Doncs de seguida
1: connectem.
0: Fins ara, Toni.

0: Doncs tenim el nostre company, el Toni Miralles, al pregó, que comença ara ja. Ja deu haver començat. Què tal, Toni?
1: Què tal, Carme, companys des del d'estudi? Doncs ja ens trobem aquí a la plaça de Joan Abat, aquí davant del pavelló de Joan Creus, on és a punt de començar el pregó de la Festa Major de Ripollet a càrrec de la doctora Elisabet Navas. Doncs, com sempre és habitual, la gent ja ha vingut una estona abans a buscar el lloc. En aquest any hem d'agrair que el sol doncs, no ens acompanya, ara mateix fa ombra. Aquí també podem dir que certament és núvol, vull dir que dins del que cap és una temperatura bastant bona, i això la gent doncs, ho ha fet notar perquè és al carrer, i sobretot ara aquí el que és la plaça, doncs podem dir que està pràcticament plena, les cadires pràcticament plenes, per escoltar a la doctora Elisabet Navas. Ja tenim doncs, pràcticament tot el muntatge fet, els descric que l'escenari sota les lletres de pavelló municipal Joan Creus, doncs ja veiem a la Elisabet acompanyada de la persona que farà la traducció del seu pregó al llenguatge de signes. Ella està amb un bano doncs, vermell i ella va vestida rigorosament de negre. I a l'altra banda, doncs, amb el color contrari, tenim la periodista René Herrera, companya nostra, que serà la que amenitzarà un any més el pregó de la Festa Major i donarà pas aquí al que és doncs, la pregonera. També vindrà acompanyada, com és tradicional, amb el Parlament del regidor de Cultura, Roger Balló, i també l'alcalde de Ripollet, Lluís Tirant. Com dèiem, aquí transmissió del pregó municipal, ens han dit que un minut, dos, començava, vull dir que ja estaríem dins del temps habitual, com sempre, doncs donant un petit marge perquè la gent doncs, acabi d'arribar aquí a la plaça, s'acabi d'acomodar, i ja doncs, tenim doncs, una clara idea del que després mirarà l'Elisabet Navas, doncs explicarà el que és el que li correspon, doncs donar un missatge personal i també doncs, donar moltes raons per celebrar la festa, en el seu cas celebrant la vida, perquè com han pogut sentir a l'entrevista que hem tingut abans, doncs la doctora Elisabet Navas s'encarrega de coordinar els trasplantaments de l'Hospital del Vall d'Hebron, i un dels seus projectes més importants ha consistit en la participació en aquesta acció, en aquest gran projecte sanitari, que és el trasplantament d'una cara d'una persona que la va donar, en aquest cas amb un cas força curiós, perquè va ser una persona que ens va deixar perquè doncs, per circumstàncies personals va decidir, per temes de salut, doncs, deixar aquest món i se li va aplicar l'eutanàsia i abans doncs, va voler doncs, donar els seus òrgans, en aquest cas la cara, cosa que va fer possible doncs, que en aquest cas una persona que havia perdut la cara per una malaltia doncs, pogués tornar a recuperar doncs, aquesta part tan important del que és doncs, la naturalesa humana. Doncs estem a l'espera d'aquesta transmissió del pregó municipal aquí des del pavelló Joan Creus, com dèiem. Aguantem una miqueta més la connexió. Si veiem que s'enterrareix, doncs donaríem la connexió i de seguida doncs, reprendríem el que és doncs, la línia directa aquí amb el pavelló municipal de Joan Creus. Ja sabem que la Festa Major va començar ahir, però sempre doncs, és habitual que doncs, el pregó municipal doncs, sigui una part doncs, molt simbòlica de la festa. I en l'elecció d'aquest pregó municipal doncs, sempre entra doncs, la comissió de la Festa Major, que en aquest cas va ser una proposta de qui podia ser la persona adequada per poder doncs, liderar aquesta Festa Major. Per cert, companys, si sé que m'esteu sentint, si pel que sigui veiem que la connexió no fos bona, doncs m'aviseu doncs, per missatge doncs, aquest mateix mòbil des que estic fent la connexió, doncs que m'allunyi o el que sigui, d'acord? Bueno, confiem que el so arribi bé. Només no va acabar d'arribar bé a mi la senyal. Confirmeu, sisplau, que aquesta transmissió està arribant correctament.
0: Doncs, Toni, ja estones que t'escoltem una miqueta entretallat. però la resta...
1: No,
0: de...
1: no et sento molt. Suposo que hi ha una mica de... Bueno, ara mateix que hi ha música, eh? I a més hi ha un motor aquí de...
0: No,
1: hi ha un motor aquí al costat del que és el grup electrònic, però després m'allunyaré, eh?
0: D'acord.
1: I justament el que he volgut fer és allunyar-me de la música per tenir una millor connexió. Provo d'allunyar-me i després m'acostaré. Em sentim ara millor?
0: Ara millor, ara molt millor.
1: Ara millor. Molt bé, doncs era per això, perquè estava al costat del grup electrònic, me'n vaig des d'una altra... I doncs res, només recordar, com dèiem, que els estem parlant des de la plaça de Joan Abat, una plaça justament, a més, que dona el seu nom una persona que va ser doncs, un líder del que és l'associacionisme de Ripollet i que al final doncs, va aconseguir doncs, un gran ciutadà que li diguessin el nom en aquesta plaça i perquè... Com dèiem, des d'aquesta plaça on hi ha doncs, centenars de cadires preparades perquè la gent escolti el pregó de Festa Major, i en aquest cas podem dir que està com en un 75% de les cadires plenes. Eh? Veig moltes cares conegudes, habituals, que no es perden mai els pregons, i doncs, també, doncs, com veiem, ja està ara mateix l'escenari sent il·luminat de colors i tinc la sensació que ja comença a haver moviment, com que ja és a punt de començar. Però, bueno, en qualsevol cas, mentrestant, esperem encara una miqueta més a veure la connexió. Veiem que la pregonera ha portat doncs, molta gent, és molt coneguda i, per tant, ha vingut molta gent a veure-la, família, per suposat, companys seus de l'escola, i no sabem si també fins i tot algun company o companya seva de l'hospital. El que no falta, lògicament, és la família i la gent d'aquí del poble que la coneix, com tu mateix, Carme, que ho explicaves, que també éreu companyes de l'institut. I res, doncs, molt interessant el testimoni que ens ha donat. Anem a veure després què és el que ens pot explicar.

0: víctima, i com dèiem, ella fa la introducció. Anem a veure.
1: Oficialment, perquè hi ha actes, a Ripollet, aquesta festa major d'enguany. Hem de dir que enguany tenim un nou escenari, que serà aquesta gran plaça de Joan. La pregonera d'aquest any, d'aquesta festa major 2026, la tenim aquí darrere, Isabel Navas. He de dir, si voleu aplaudir, podeu aplaudir. Molt bé, molt bé. He de dir que tenim molt sort aquí a Ripollet, perquè comptem amb una llarga llista de persones que tenen una gran qualitat personal i també professional, que estan mereixedores de ser pregoners i pregoneres de la nostra festa major. Els darrers anys han estat persones, les pregoneres, més relacionades amb el tema del cinema, de l'espectacle, de la literatura, però avui fem un gir, fem un salt, i ens n'anem a un altre sector, canviem de registre i anem cap al sector de la salut, molt important. Per cert, que fem una part de punt, us recomanem un documental del destí de Panacea sobre el món de la infermeria, que està dirigit pel pregoner de l'any passat, no sé si el recordeu, l'Ivan Taïnos, que ja està seleccionat pel Festival de Cinema de Madrid, o sigui que continua amb els seus èxits i realment el felicitem des d'aquí, des de la Ripollet. D'altra banda, el que també volia remarcar doncs és que un any és el pregó compta amb la traducció en llengua de signes. Tenim aquí el Marc, també podeu aplaudir. Moltes gràcies, Marc. Una mostra més de la voluntat de comptar amb una festa major, inclusiva, accessible per tothom. Com heu pogut veure...
2: Doncs en comuniquem per aquí que no hi ha gaire bona connexió, no estem escoltant correctament el pregó, a veure si podem arreglar aquesta connexió, si el Toni té la possibilitat de trobar un lloc on hi ha una miqueta més de connexió, i de seguida us posarem amb el pregó de l'Elisabet Navas, de la doctora Elisabet Navas, i com bé deia el nostre company Toni, doncs és un pregó que segurament estarà ple d'emocions, tenint en compte la tipologia, no? El tipus de medicina que ella exerceix, no? Que és el tema dels trasplants. I bueno, no sé si la connexió la podem recuperar, de moment no. Tots vosaltres podeu acostar-vos a la plaça Joan Abat, que és la plaça que hi ha al pavelló Joan Creus, i allà s'està realitzant el pregó d'aquest any, que amb la doctora Elisabet Navas, deia el Toni que hi havia força gent, deia que cap a un 75% d'ocupació de les cadires, i segurament que ara s'estarà atensant més gent i hi haurà més gent escoltant a la nostra pregonera. Tenim problemes amb la connexió, continuem tenint problemes amb la connexió, i el que podem fer és posar música, si us sembla, companys, i quan tinguem una altra vegada connexió amb el nostre company Toni, us la posem. Fins ara!
3: Hey, lady, lady. Toma, toma.

0: al carrer Sarrià de Ter i l'he enviat al carrer Pau Casals. Més espai per als vianants, més estabilitat, més temps, més qualitat urbana i més ciutat per a les persones. Sabem, però, que tot pot ser un preu, que totes generen molèsties. No sé, essencialment, que la gent... Per això, avui, davant de tota la ciutadania, vull donar-vos les gràcies. Gràcies per la vostra paciència, gràcies per la vostra comprensió.
1: Construir el Ripollet del futur, un Ripollet amb millors serveis, amb millors equipaments, amb millors carrers, però sobretot amb més oportunitats i més qualitat de vida per a tothom. Perquè una festa major és realment una festa major.
0: L'equipament de tothom hi ha una paraula que per nosaltres és fonamental, que és la paraula inclusió. Quan diem que volem una festa major per a tothom i per a tothom, no és un eslògan, és un compromís. Fa anys que treballem perquè ningú quedi fora de la festa major. Amb la fira sense soroll, amb les pulseres de client preferent, amb la plataforma elevada del brollador per a persones amb mobilitat reduïda, amb la llengua de signes. I aquest any ho fem un pas més. Estimem l'espai de la calma, un espai pensat especialment per als infants i joves amb TEA o discapacitat intel·lectual i les seves famílies, auriculars, cancel·ladors de soroll, bucles magnètics portàtils, motxilles vibratòries, perquè tothom pugui sentir, tothom pugui participar i tothom pugui gaudir. Per què fem això? Perquè una festa major és realment una festa major quan ningú es queda fora. Aquest és el Ripollet que volem, un Ripollet que avança, un Ripollet que es transforma, un Ripollet que millora, però sobretot un Ripollet que posa les persones al centre. I ara sí, ara toca gaudir, ara toca sortir al carrer, ara toca deixar, encara que sigui per un dia, toca estar amb la família, amb els amics, amb les amigues, amb els vostres veïns i veïnes. Ara toca riure, ballar, cantar, abraçar-nos, fer ciutat, fer Ripollet. Els carrers poden ser nous, els equipaments poden ser nous, les places poden ser noves, però hi ha una cosa que no es pot construir amb formigó. L'ànima d'una ciutat. L'ànima que ens volem, que sou vosaltres. Així que aquests dies sortiu al carrer, gaudiu, compartiu, cuideu-vos, cuideu els altres i feu que aquesta festa major sigui una d'aquelles que recordarem durant molt de temps. Perquè Ripollet té futur, té projectes, Ripollet té ambició, però sobretot Ripollet té gent. I una ciutat que té gent com la nostra, no hi ha res que no puguem aconseguir. Ripolletens i ripolletenques, ha arribat el moment. Gaudim de la nostra festa major, gaudim de Ripollet i sobretot sentim-nos orgullosos de ser de Ripollet. Visca la festa major, visca Ripollet i visca tota la gent de Ripollet. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies. Estic patint una mica perquè has sortit sense esperar-ho al sol. Hi ha molta gent allà una mica incòmoda. Si voleu canviar, allà hi ha cadires buides, tenim fins i tot a la primera fila, o sigui que, si no us feu còmodes, ara arriba el moment de la pregonera, i heu d'estar doncs, a gust per poder escoltar-la, o sigui que teniu l'oportunitat, no patiu, que hi ha llocs de sobres en aquesta banda d'ombra, o sigui que qui vulgui que s'aixequi, que no hi ha problema. Doncs, com dèiem, arriba el moment de parlar de la protagonista d'aquesta tarda, d'aquest acte, que és, com ja sabeu, la doctora Elisabet Navas Molla. Ella és coordinadora de mèdica del programa de donació de transplantament de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. A Ripollet, com molt sabeu, va estudiar al Col·legi Estudios Noves, que ja no existeix. Ja he vist alguna gent d'allà, fins i tot mestres. A l'Institut Lluís Companys, també de Ripollet, i va finalitzar els estudis de Medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona. Es va especialitzar en cures intensives després d'anys de mútua de Terrassa, va tractar la coordinació de donació i tractament d'òrgans i teixits de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. L'Elisabet no esperava
1: ser tribunera en aquesta festa major.
2: Ella és una dona senzilla, ja la coneixereu. Transmet alegria, és una persona que a poc a poc, sense grans pretensions, però treballant molt i sempre amb la voluntat, podríem dir, d'ajudar els altres, ens han esforçat al llarg de 20 anys una gran carrera professional. Aquest mateix 2026 ha coordinat a Vall d'Hebron el primer trasplantament de cara del món amb una donant que havia sol·licitat l'eutanàsia. Per això podem afirmar que la nostra pregonera s'ha convertit en una figura clau per tal que Espanya es mantingui després de més de 30 anys com a líder en trasplantament al món. Déu-n'hi-do el que ha aconseguit aquesta noia, un fort aplaudiment, per la doctora Elisabet Navas. Elisabet, aquest és el teu aplaudiment. Com es deia o no? S'acopa una mica el micro, que a veure. No marxis, no m'ho he dit, i tant, em fa sopa més. T'he posat aquest micro com el meu, perquè avui seria llibertat. Per anar i per xerrar amb mi. Ja no vius a Ripollet? No, però suposo que la festa major, venir a Ripollet per festa major és com ineludible, no?
3: Sí, sempre és l'única festa que no perdo, no.
2: I no diguis que t'obliguen.
3: No, no, no, no. M'obliguen els aniversaris.
2: Tenim una família, però...
3: Bueno, perquè només tinc tants aniversaris.
2: Sí, per festa major. Hem de dir que... Aquest mes d'agost, entre Guàrdia i Guàrdia, s'està preparant aquest pregó, que fins i tot has practicat amb la seva companya. Com ha rebut això, ja fet un tot, aquest nomenament, podríem dir, això?
3: Bueno, la gent diu, quin orgull, i jo, la veritat és que no m'ho esperava, però sí, sí, clar, quan tothom t'ho diu, ja t'ho creus, però sí.
2: Després tinc la carrera.
3: Tinc gent que ha vingut per la Llebron, específicament, sí.
2: Per la
3: Llebron. I si era un dolor, com
2: que ho veurem, vull dir que sí. Aquesta felicitació també a tot el personal mèdic que segurament molta gent ha vingut també a veure. Bé, doncs arriba l'esperat moment, que tens aquí cosa a l'escenari.
3: Gràcies.
2: Un fort aplaudiment per ella.
3: Bueno, ho intentaré fer bé. És la primera vegada que faig un pregó, imagino que ho sabeu. Però bueno, a veure. Ho he de llegir, eh? Bona tarda, Ripollet, autoritats, entitats, veïns i veïnes. Acabo de veure una veïna meva per aquí. Amics i amigues, família. Per mi és un honor estar aquí i donar dret a sortir a la festa major del 2025. Sempre m'han dit que sóc una persona espontània i extrovertida i per això crec que la gent no entén que pugui tenir por escènica. És veritat que tinc por escènica. I també una cosa és parlar davant, pues, presentar un congrés o... parlar amb un equip mèdic o amb una sessió clínica, això sí que sé què dir, però davant de tot un poble m'imposa una mica de fronda. A part, tinc la capacitat de sempre de captar l'energia que té la gent que tinc davant. Llavors, intenteu posar bona cara perquè, si no, aquest telèfon no sortirà bé. Fa molt temps que vaig passar al poble, la veritat. Tot i que la meva família encara està aquí, vinc en comptades ocasions. I per això aprofito aquestes festes, els aniversaris, sobretot no perdo mai els focs de la festa major. La veritat és que el pregó només vaig venir una vegada. Quan em van trucar per dir-me si volia fer el pregó, anàvem a l'AVE en direcció a un congrés i vaig agafar el telèfon una mica perquè no sabia qui era, però vaig pensar, bueno, aquesta trucada, i el Roger, crec que se'n recorda, que quan em va dir qui era i per què em trucava, vaig començar a viure allà com sorpresa i incredulitat, no? I diria que ell se'n recorda d'aquell moment, però també la gent del vagó que em mirava amb cara de ja està, què li passa, no? El pregó, jo, la veritat és que sempre l'he relacionat amb gent famosa, no? Gent música, del teatre, del cinema... De fet, encara me'n recordo de quan va venir el Joel Joan, que fa 1000 anys, però ho tenia així relacionat. Clar, que em truquin perquè ho faci jo, doncs em sorprèn, però estic molt contenta també. I parlant del teu Joan, just ara estaven els meus fills veient Plat Fruit, una sèrie temporal que recomano, que encara està a la... jo diria que Netflix no es pot fer aquí. Ara que tinc aquesta oportunitat per la meva trajectòria professional, en el món de la ciència i en el meu cas, en el món de la salut, la veritat és que és un orgull ser la pregonera del poble. Sempre he pensat que sóc una persona normal, normal d'aquestes que estan dintre de la corda de nou, que ha anat evolucionant a la vida amb una recompensa amb el seu esforç, però també amb molta sort pel camí que he anat escollint i les persones que m'han anat acompanyant. Així estic convençuda que qualsevol persona de vosaltres que vulgui millorar ho pot fer. Sempre que no tingui grans expectatives, a curt termini, per no assistir a l'intent, no? I ara em trobo aquí davant de vosaltres i què us dic jo, Ribollet, a un pregó, no? Doncs començaré per explicar el meu camí. Hi ha gent que em coneix des de petita i que què recordo, no, de Ribollet? Els meus pares són persones acollides de Ribollet. Als anys 70 venien d'Andalusia i es van instal·lar a la zona de Can Mas. Inicialment era un, no sé si ho recordareu, era un descampat on es podia sortir a jugar a la pilota, on començava la línia d'autobusos de la Font, que veiem des de la porta. En definitiva, una zona amb un bon accés a l'autopista que agafava el meu pare per anar a treballar a Terrassa. Per casualitats de la vida, jo també vaig acabar treballant a Terrassa. I la meva mare, en canvi, va començar a dedicar el seu don de gente, que la característica, que si no la coneixeu és la Virgínia, que està aquí davant. Una persona que venia de fora perquè no tenia por a integrar-se ràpidament al poble i amb la seva gent, no? I el primer que va fer va ser portar-se a aprendre català. I la meva germana i jo sempre dèiem, ens reien molt perquè ens deia, però com es diu metge? Digo, no metge, no és metge, mama. Metge, quina casualitat, no? Metge. Després va començar a participar en moltes actes culturals que es feien aquí al poble, a fer les activitats al centre cultural, a cursos de conversió... Bueno, la veritat és que si digués tot el que feia, però bueno, la coneixereu de Càritas, també, per ser membre i catequista del poble, també. Ha fet molt poble, la veritat. També, si algú de vosaltres era del Círculo de Lectores, ella també era promotora del Círculo de Lectores i anava de casa en casa, doncs, amb la lectura a la seva butxaca. Una contractura també, però va guanyar això. I suposo que és aquesta energia la que m'ha inculcat a mi a ajudar la gent, no? A estar allà. Al final, els humans són persones que vivim en comunitat i ens agrada ser acceptats pels que ens envolten i, bueno, segurament hi ha gent que és més independent, però tenir un feedback positiu sempre t'ajuda a la teva autoestima. I així, amb la meva infància, vaig estudiar a l'EGB Estudios Nobel, el millor col·legi, la millor escola de Ripollet. No sé si la recordareu, però es posava fins al quart amb un recinte com el Natal 3, que era el profe que està aquí, i després es continuava un edifici que estava molt cèntric a la Rambla, al costat de la Moreneta, que ara està tapiada i el col·le ara és un edifici. Parlem ja dels anys 80. Aquí on em veieu, jo vaig fer l'EGB als anys 80. I allà, clar, posar uns fills a una escola concertada no era tan habitual, no?, com ho pot ser avui. De petita no era conscient, però ara amb els anys he entès molt millor l'esforç que vam fer els meus pares perquè ho pogués estudiar. He de confessar que jo era una mica empollona a classe. Una mica, només. Però tenia certa intuïció de supervivència social, m'agradaria, i em feia molt amiga dels estudiants de la classe, no? Com la meva millor amiga, la Eli, que m'acompanya avui al públic, la Regina. I va ser una gran decisió, la veritat, perquè vam riure moltíssim. Tinc molt bons records d'aquella època, de les excursions als pinatons, quan anàvem als pinatons i només hi havia pinatons. Allà, on fèiem l'enterrament de la sardina, la sardina al Carnestoltes, que anàvem a comprar al mercat i la portàvem amb una canya. La meva està vestida sempre perquè la meva mare, jo no podia portar la sardina de cartó, ahí, xunga, no. Havia de ser coses volantes i coses coses. Llavors estava fet a mà. I clar, aquells anys podia explicar moltes anècdotes, la veritat. Però el problema és que algunes explicades avui probablement no superarien els estàndards que considerem políticament correctes. Llavors, així, per respecte als presents i sobretot per protegir la reputació dels implicats, les deixaré en memòria dels que, les que vam veure. Però tranquils, que per sort tots eren de molt bon fons en aquella època. Les profes ja ho diran, no sé, jo crec que sí. Al final, els encollons, els nerviosos, els que anàvem fent l'avió viu, van créixer i mira, més o menys, tots hem acabat prou bé, no? I després vaig posar l'antic Buc i Cou a l'Institut Gits Companys, que en aquella època també tinc molt bon record. Vam créixer com a persona, arribàvem superpetits i començàvem a anar al parc de los Tifos, a les discoteques com el Meeting Clip, com el Six Sant Cugat en un bus petat de gent, i tres cursos més tard ja estaves pensant a la universitat, no? I la meva primera experiència laboral també va ser Ripollet, quan estudiava la carrera de Medicina. Com a cambrera que aneu l'Àlia, que hi ha una companya meva també, al restaurant amb una menció de la Guia Michelin, com sempre deia l'Antònia. El primer vers començava a fer-se l'estiu de l'Antònia, l'Antònia, de l'Edavín, actual, i després al restaurant, que vaig estar dos anys mentre estava fent la carrera. No? I mentre estava fent la carrera, aquí li m'assulta el pregó, també vaig ser part de la Coral del Vallès, que també ha vingut de venir a veure'm, i també tinc molt bon record, la veritat. O sigui que, al final, què? Per què vaig acabar sent medicina, no? Us preguntareu. Bueno, la veritat és que la gent sempre diu que això deu ser un personal. Però, a excepció que el meu pare sempre et deia a mi, amb el gent mèdico, de petita, jo no tenia gens clar que volia ser banda gran, no? I el que més m'agradava era arreglar coses que s'espatllaven, programava en VHS, no sabia, a casa, per gravar programes de la tele. També m'agradava molt escoltar les silències de les veïnes que venien a casa meva a parlar amb la meva mare, a mi em podien sempre fora. I suposo que per això vaig acabar amb el transsanitari, no? Per ajudar a la meva manera. I com que no m'agradava cap part del cos concreta i perquè no m'agradava esperar els resultats, vaig decidir agafar una especialitat general que a l'hospital, que és l'UCI. La unitat de cures intensiva. I la meva especialitat és intensivista, no ufiòloga, però bueno, també sé que no passa mal. La gent, quan els dic que treballo a UCI, que no em coneixen, no posen mai bona cara, la veritat. Suposo que perquè ha de haver gent per tots. Jo no sóc una persona molt aprensiva, de fet, he sigut sempre molt... M'han agradat molt les pel·lis de por, quan no estava de moda en aquest moment, deu ser això, suposo. I la UCI, què és per la UCI, no? Perquè jo no coneixia ni l'especialitat quan vaig fer medicina. Però la veritat és que la pandèmia crec que ja no va ser visible i que tothom aquí al públic sap què és la UCI i què és el que fem, no? Des de la UCI solucionem els problemes mèdics i quirúrgics més greus que pugui patir una persona. Donem el suport al cos per poder tenir temps per superar aquestes situacions. I no penseu que quan arribes a la UCI és el final, no és el final. La fama de tot sempre és la negativa, eh? Però més del 80% dels ingressos que tenim a la UCI surten de la UCI bé. Alguna cosa farem bé, allà. Llavors, també, efectivament, hi ha gent que no supera la UCI, no? Malalties que els van arribar a les cures intensives i que s'han d'acomiadar en un lloc molt fred, que no n'haguessin volgut estar i de vegades abans que la natura ens ha acostumats, no? Aquesta part és la que més m'agrada. Ajudar a tenir cura de les persones i de la seva família fins al final. I ara pensareu, o sigui, amb el bé que anava el paragó i ara parlava de la mort, però és que la vida no seria tan important si fos infinita, no seria tan important. Ja que és finita, totes les coses les aprofitem si som conscients que poden acabar. O no, què fem amb els gelats de l'estiu? Aprofitar-los. Així que és com evoluciono jo en la meva feina. Sinc coordinadora de trasplantament. És impossible que la gent que creu una donació és una opció al final de la seva vida o pugui aconseguir. Ser donant no és millor que no ser donant. És una opció, però si vols ser donant no cal fer un carnet de donant. La veritat és que només cal dir que tens la voluntat de fer-ho. i si ho deixes no només verbalment, sinó que ho deixes per escrit, molt millor. Perquè qui sap què passarà quan tu no puguis decidir i participar en el teu comiat. Com sabràs que es farà com tu vols, tot el que has dit? Tornant com un fantasma és una opció, però escrivint-ho les voluntats anticipades és més segur. Així que pregunteu al cap si esteu interessats per escriure aquesta part de la vostra vida. Així que ara anem a gaudir de la festa major. No esperem a la malaltia ni a la mort, per poder dir que no m'ha aprofitat el temps. Els sanitaris som molt conscients del temps, de la finitud de la vida, no només per les poques hores lliures que tenim, sinó per les residències de l'hospital. Farem un moment a analitzar quines coses i quines persones ens fan patir. Si la feina que estem fent és la que volem. Si el poc temps lliure aprofitem en el que volem. No cal viatjar si volem descansar. No cal sortir si preferim veure una pel·li al sofà. I si el que volem és tenir temps lliure, organitzem-nos bé el calendari per poder-ho fer. I quina cita hi ha avui al calendari? L'apertura de la festa major de Ripollet, no? El poble que em va veure créixer, que ara és un altre poble molt diferent de que jo quan jo vivia. Així que comenci la festa, comenci la música, els gegants, els diables, les entitats, els concerts, els sopars, els comiats de 40 minuts perquè no vols que s'acabin, les converses improvisades al carrer perquè et troba gent que t'estima, i tot això és la festa major. Sortiu al carrer, balleu, dieu, participeu, fem poble, fem vida. Que comenci la festa, visca la festa major.
4: Vinga aquí, el pregó de la festa major de Ripollet. No ha defraudat Elisabet Navas amb el seu pregó, carregat de sentiment, d'ironia, també de moltes complicitats amb la gent que la coneix, que l'estima, amb amics, amb família, amb gent de la feina, i també recordant aquell Ripollet de quan ella era petita, aquell reporter Ripollet que ella va gaudir i que també ella va enyora, però també al mateix temps doncs fa gran avui també per aquest poble. I ara els podem dir que la gent doncs ja doncs està emocionada amb un aplaudiment molt fort que li han fet a la Elisabet, i ara és el moment de la foto oficial, un selfie que es fa la pregonera a tota la gent al darrere, aquesta gent que ha vingut avui a veure-la, a més d'aquest gran públic que, com sempre, no s'ha volgut perdre el pregó de la festa major de Ripollet. Fins aquí aquesta transmissió des de la plaça de Joan Abat, al pavelló municipal de Pallerus, ja és oficialment festa major a Ripollet.
5: Doncs ja escoltem aquí la megatraca, no? Ja és festa major. Antonio, posa't els cascos. Bueno, ja hem acabat amb el pregó, el Toni està allà, escoltem aquí l'inici oficial.

0: No, no, no, ni t'has equivocat de programa, ni nosaltres hem confós la sintonia. Això és el Temps de Llibres, ja saps, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre, tant si ets amic dels llibres com si encara no has descobert que t'encanta llegir. Benvingudes i benvinguts a aquesta edició especial del Temps de Llibres, edició de Festa Major, que ja sabeu que com és tradició aquí a la casa, doncs quan arriba la Festa Major, Ripollet Ràdio, traiem l'estudi, el posem aquí a la plaça Pere IV, per gaudir de la festa, doncs envoltat de molt bons amics, perquè és com de debò es gaudeix de la festa. I com no podia ser d'una altra manera, jo aquí a la taula del Temps de Llibres m'he envoltat de molt bons amics. Alguns ja els coneixeu. Tenim a la Gemma Barberan, que és la que ens posa una miqueta als peus a terra, ens treu de la ficció, ens porta assajos amb la seva secció al Tot d'Assaig. Gemma, benvinguda de nou.
1: Hola,
0: al teu programa. Benvinguda de nou a la Festa Major de Ripollet.
1: Gràcies, ja sóc família. Ja,
0: i tant. Tenim el Julio Pérez, que també el coneixeu, és el propietari de la Llibre de Ripollet. A més, ell és el que de debò té coneixements de literatura. La resta parlem de llibres. El Julio sí que parla amb la seva secció. A més, amb aquesta acidesa que el caracteritza. Julio, gràcies per passar-te. Benvingut i feliç Festa Major, també.
2: Moltes gràcies.
0: I tenim amb una persona que anava de camí, cap a Mongòlia, ni més ni menys, i l'hem abduït d'alguna manera per tenir-lo aquí al programa. Ell és motero, és ripolletenc, és, no sé, aventurer o boig, digueu-li com vulgui. És l'Agustí Carmona. Agustí, benvingut.
3: Bona tarda. Sí, m'heu totalment abduït des de mig camí cap aquí.
0: Per trencar una miqueta el gel, i ja que estem de Festa Major, escolta, sou festeros vosaltres, us agrada la festa, sou més de xiringuitos, sou més d'anar a ballar. Expliqueu-ne. Julio, tu mateix, va per tots.
2: Jo, fiestero, cada cop menys. Cada any estic pitjor, vale? Perdo orina, tinc dolors, llavors és difícil sortir de festa.
0: El que tens ja són masses anys.
2: Necessito pañales.
0: Gemma?
1: Jo, igual que ell, i més anys encara, vull dir, menys festa i més tranquil·litat, sí. I pensar i...
2: Bueno, sopar amb els amics, sopar, no? Prendre uns vins i mira, la música fuerte, por favor, i no más tarde de las tres.
1: Exacte.
3: Sí, una mica és això, no? Amb el temps jo crec que hem anat canviant els hàbits, els costums, i sí, de viure en Ripollet de festa fins a les 6 del matí, ara ja que anem pentinant canes, doncs anem moderant i el propi cos ens obliga, no? Una mica a dir, bueno, ja està bé, per avui ja n'hi ha prou. Però sí, jo crec que dins aquest nano jove que tots, sí, portem dins, ens agrada la festa, però ara ja...
0: Amb moderació. Sí.
2: Bueno, de fet, davant de la Libre ha passat el Correbars, que jo he estat al Correbars fa 10, 11, 12, 15 anys, i ara em donava una pereza, un perezón terrible.
0: I ara que parlàveu d'això de jovenets, quina era la vostra atracció favorita quan era un nanos?
2: La meva, el Tren del Terror. Però no el de los escobazos, el de los muñequitos. Animatrónicos.
1: Atracció de...
0: Els cavallitos, els autos de xoque, jo què sé. Què t'agradava més?
1: Autos de xoque, potser, sí. Però tampoc, coses massa fortes, tampoc,
0: no,
1: eh?
0: No ets de muntanya russa, sí.
1: No, perquè em mereixo una mica, no?
3: Jo, en canvi, ho tinc molt clar. La meva era el Làtigo, perquè a més l'havia viscut molt, havíem tingut molta amistat amb els Piqueras, que eren els que portaven el Làtigo Piqueras, i havíem tingut amistat amb ells, i jo em passava hores a sobre del Làtigo.
0: Els que som de Ripollet ja sabem que la Festa Major significa una miqueta, doncs, el tret de sortir del final de les vacances, el tornar a la rutina, al final de l'estiu. Hosti, jo no sé vosaltres, però a mi aquest estiu se m'ha fet llarg, no lo siguiente. He acabat fins al cap damunt de calor. I vale que ens han muntat un eclipse molt xulo i un mundial molt, molt maco, però jo ja tinc ganes de que arribi una miqueta al fresquito. Per cert, tema d'eclipse, què tal? L'heu gaudit? L'heu pogut veure? Tu estaves aquí, Agustí, ja?
3: Sí. Per sort vaig arribar uns dies abans, uns 8 o 10 dies abans, vaig arribar aquí, I sí, sí, el vaig veure en primera línia, bueno, com tots els que estàvem aquí, perquè era inevitable veure'l. Però bueno, vam pujar allà als dipòsits d'aigua al costat dels Pinetons, i des d'allà un espectacle fantàstic amb Montserrat de fons, que això era una foto increïble.
4: Tens foto d'això?
3: Tinc foto, però bueno, les fotos que surten dels eclipsis o sí, molt ben preparat o surten que dius, bueno, m'imagino.
4: Ben cert.
1: I tu,
4: Gemma, què tal?
1: Sí, jo la veritat és que l'expectativa estava ben fonamentada.
4: El vas viure a Barcelona o vas marxar fora?
1: Vam anar a casa d'una amiga que viu a Lleida tocant a Tarragona, vull dir que es veia, estava al 99,97%, quasi, però molt bé, sí.
4: Julio?
1: Ens ho passa molt bé.
2: Jo les latituds on estava no he vist res. He vist fotografies, però normalment era de gent amb gots de cervesa, també. Digo, que he vist les fotos del
3: eclipse, per favor. Això que no t'agradava la festa, eh? Això que no t'agradava.
2: Estaven en una azotea, ¿vale? Son todos solteros y bueno, estaban todos con cerveza. Es lo único que he visto del eclipse. Bueno. Gente con cerveza en una azotea.
3: El proper eclipse, jo m'apunto amb tu, eh?
2: Quan és?
3: Bueno, no sé, és igual, podem apuntar-lo la setmana que ve.
1: Bueno. L'any que ve a Andalusia.
0: L'any vinent, penso que és el 2 d'agost, em fan a...
1: Exacte.
0: Crec que és a Andalusia.
2: Vale.
1: Màlaga...
0: I aquesta nit passada hem tingut un eclipsi de lluna, també.
1: Sí, passa que
0: aquí a Ripollet no ens dona per fer la festa major un eclipsi de sol, hem hagut d'agafar un de més econòmic, que era un de lluna. Però bueno, també s'ho han muntat bé. Ara, parlant seriosament una miqueta, ja que hem trencat el gel, al final aquest programa és una miqueta serveix de... És un programa de pretemporada, com aquests partits de futbol que fan abans de que comenci la Lliga. I ens servirà una miqueta, doncs, per presentar la nova temporada, que de debò el temps de llibres començarà el 18 de setembre, amb l'horari habitual de 7 a 8 els divendres. Sí que és veritat que tindrem alguna novetat. De fet, una ja l'heu escoltada, que és la sintonia d'inici. De fet, moltes de les sintonies, perquè per lo que sigui, doncs, moltes plataformes d'aquestes de streaming, tot i que a Ripollet Ràdio paguem religiosament a les GAI, els drets d'autor, però quan puges als podcasts, a segons quines plataformes, si tenen música que no és lliure de drets, o tens l'autorització o te treuen el podcast. Aleshores hem decidit, doncs, per evitar això, senyor Spotify, no vull mirar ningú, doncs per evitar això, canviar les sintonies i posar sintonies lliures. Si teniu algun conegut músic que ens vulgui fer una sintonia pel temps de llibres, encantadíssims de la vida de rebre-la. I entretant, la resta del programa sí que serà bàsicament el mateix, tindrem les mateixes seccions, el temps d'escriure amb la Laura Gomara, que ens portarà de la mà a escriure el nostre projecte, sigui novel·la, sigui relat, sigui biografia, el que vulguem escriure. Tindrem el divulgador Alfred López, que ens porta tota aquesta sèrie de curiositats i de dades divertides sobre els llibres i el món de la literatura. I tindrem les vostres seccions, les dels convidats que m'acompanyen, el tub d'assaig amb la Gemma Barberán, el sopa de letres amb el Julio Pérez, que és el que us deia, no? Vostès poseu una miqueta el seny al temps de llibres. El Julio, com a bon llibreter i com a bon escriptor, doncs domina la literatura, no domina els llibres, no parla de llibres, que és el que fa jo, tu parles de literatura, i tu, Gemma, doncs, tires per el que a mi no m'agrada fer gaire, que és l'assaig.
1: Però bé, una vam coincidir, sense dir-nos-ho, amb Relíquia del Paul Guasch. Sí, que és curiós, perquè més o menys hem dit una cosa semblant, de manera diferent, tu així més, una mica més càustic, com ets. I em va fer gràcia, perquè tu des de literatura, és veritat que és una, com una barreja, no?, el Paul Guasch, que és entre literatura i assaig, una mica.
2: Sí, bueno, és... Bueno, i monòleg, no?
1: I monòleg interior, exacte. Sí. I que... em va fer gràcia. Però sí, normalment jo faig la cosa més de no ficció, d'assaig i tal, i tu fas més literatura...
0: Què tal la vostra experiència el primer any fent una secció en un programa de ràdio?
2: Divertida. Jo m'he rigut molt, ho he passat bé. A més que és... ho faig, ja ho saps que on viu, en un moment ja que tanco la llibreria, ho faig a la mateixa llibreria, em dona una miqueta de vergonya, perquè moltes vegades estic escrivint, escric i t'envio la crònica, no?, o el que sigui això, ¿vale?, la xispa, ¿vale?, i estic escrivint o estic llegint i m'estic partiendo la caja, i tinc una cristalera a la que dona al carrer, no? I dicen, hòstia, de vegades passa gent i me ve reir-me escrivint.
0: Miran, pobret.
2: Hagas pavientos cuando lo grabo también, yeah. Porque soy un chico muy, un hombre muy, muy nervioso.
1: Muy intenso.
2: Y me ven ahí con el dedito ahí señalando, y sí. És...
3: I tu, Gemma,
1: què tal? A mi m'ha encantat, també. Vaig fer fa com 20 anys per la feina, vaig fer un temps una petita secció, però era com molt... que era pel Departament de Cultura i era com molt seriós i tal, aquí em deixar anar una mica més, per sort. I m'agrada perquè a més m'obligo, ja t'ho vaig dir un cop, m'obligo a llegir llibres que m'agraden i fins al final, perquè jo deixo molts llibres no perquè no m'interessin, sinó perquè sóc dispersa i n'agafo un altre i tal, i aquí m'obligo a tirar endavant. I després fer, no?, quatre notes i explicar-ho i comentar-ho, i m'agrada molt.
4: Home, ja sabeu, tu vas dir que tens més llibertat, jo procuro donar-vos, tenir llibertat absoluta,
1: sí,
4: a vegades,
1: sí.
4: Em dir, hòstia, què fa això el Julio, fins i tot jo sé que el Julio s'ha autocensurat alguna vegada, i no dic això perquè em penso que...
1: Fins i tot t'ha censurat.
4: Sí, sí, sí.
2: A més, jo estic content perquè és també com un servei de logopèdia gratuït, ¿vale? Perquè tu obligues a pronunciar perfectament, ¿vale? Perquè normal, jo no sé vosaltres, però jo quan més gran em faig, més de la llengua me la tengo de tlapo, ¿vale? Llavors, bueno, t'esforces
1: sí.
2: També.
4: Doncs, Gemma, tu vas començar de manera oficial, perquè sí que és cert que vas estar aquí també a la Festa Major de l'any passat, però de manera oficial vas començar la Setmana del Llibre en Català.
1: Sí, sí, sí.
4: Això t'ho dic perquè aquest any tornarem a fer programa des de la Setmana del Llibre en Català. El farem el dia 25, el gravarem el dia 25, que és divendres, el dia després de la Mercè, a les 12 del matí, al Passeig Lluís Companys de Barcelona, i tindrem de convidats el Lluís Llor, que ens presentarà en primícia mundial, perquè em penso que quan vingui, no sé si l'haurà presentat

0: Ja m'ho apunto.
1: Recordeu, si ens voleu acompanyar, 25 de setembre, Passeig Lluís Companys de Barcelona, 12 hores del matí, i el programa l'emetrem per temes de graella, l'emetrem el mateix divendres a les 7, que és l'horari habitual del programa. I a part d'això, doncs, el programa, el de més menys, continuarà sent tot igual. Tindrem les entrevistes, intentarem tenir el temps de llibres live, que això encara ho tenim una mica de mal a l'aire, perquè requereix molt esforç de molta gent, i l'any passat no va acabar de rascar del tot, i bueno, estem, com deia aquell, estamos trabajando en ello, i el de més menys serà igual. Sí que hem canviat una cosa, afegirem, que encara no està el tema de la comunitat del temps de llibres, que serà una secció, una part de la web, on la gent del que escolti el programa o no puguin anar allà fent-se recomanació de llibres, mirar textos, compartir els textos, valorar-los, opinar. És una miqueta un punt de trobada de gent que li agradi la literatura, que li agradi escriure, que li agradi estar en contacte amb gent que tingui els mateixos gustos que ells. He dit això, anem a parlar aquí amb el senyor que tinc a la meva esquerra, que us deia, és l'Agustí Carmona. Ell és un ripolletenc nascut a Alemanya, perquè els de Ripollet, igual que els de Bilbao, naixem on ens rota.
2: Correcte, sí, no és una condició que
1: ha nascut aquí. I a més és un senyor molt vinculat també a la cultura local. La gent que són d'aquí ja ho sabem. Explica'ns una miqueta, a part de viatjar amb moto...
2: De viatjar amb moto...
1: Quina relació tens amb la cultura de Ripollet?
2: Jo sóc el cap de colla de la colla de Gitanes, d'aquí del poble, de Ripollet, que és un ball que porta de llança... Hi ha registres des de l'any 1880-1890, registres consolidats, per tant és molt possible que tot això sigui molt anterior, però ens falta acabar d'investigar. És a dir, un ball que gairebé té 150 anys aquí al poble. També estic molt vinculat amb la colla gegantera. Hi havia sigut graller, és a dir, qualsevol cosa que em comenci amb G, gitanes, gralles i gegants, a mi ja m'atrau. Aquestes són les meves dues facetes, no? Gitanes i gegants. I si em veieu per aquí pel carrer és perquè estic fent una cosa a l'altra, o com aquest diumenge, que em tocarà fer les dues. Aquest diumenge al matí hauré de sortir amb cercavila portant gegants, i a més la colla de gitanes els acompanyem, i també hauré d'estar ballant gitanes.
1: Tens agenda apretada aquest cap de setmana.
2: Tinc un diumenge al matí.
1: Perquè a més demà feu secció a la ràdio, no sé si seràs tu
2: també. Sí, vindrem per aquí a fer una miqueta de promoció. Diguem una promoció.
1: Fas doblet, a la ràdio.
2: Mare meva, la festa major és un estrès, la festa major... que dura 4 dies, però hi ha material per fer 8.
1: Però per a vosaltres, que sou les colles, una miqueta com per a nosaltres el tema de... Per mi és un estrès Sant Jordi, però és un estrès...
2: Correcte.
1: Que és molt maco de viure.
2: Agraït, perquè veus després el recolzament que hi ha de la gent. Jo sempre ho he dit, jo porto gegants per la cara que posen els nens quan estan al voral mirant-se'ls i mirant amunt i dient, ostres, quina cosa més gran... i es queden sorpresos de que allò es bellugui, i només aquesta sensació ja compensa el que estem portant gegants. I mira que pesen 60 quilos, no, 65, i ja són quilos a sobre, i l'edat no ajuda a seguir portant aquests pesos, però bueno, ho fas amb molt d'orgull.
1: Ara, quan he dit lo de Sant Jordi, he pensat en tu, Julio. Dic, no sé si el Julio estarà molt d'acord que sigui un estrès agraït.
3: Jo estava pensant afegir Sant Jordi estrès. No, home,
2: no. Em sembla que ja està petit pel Sant Jordi de l'any que ve. Ja està petit.
1: No, encara li queda petit pel Nadal primer, no?
3: És terrible. Sí, uf.
1: Com ho vius tu? Clar, la gent que no som i menys professionals del tema, sinó que ho vivim pel gust del gaudi, perquè ens agrada l'ambient, perquè ens agrada la lectura, és molt diferent a tu que ho vius com a llibreter.
3: A veure, i a més de viure com a llibreter, sempre, indefectiblement, falla alguna cosa. Falla el programa, me voy a la tienda corriendo. Falla esto, la aplicación, me voy para allá corriendo. Y es como, ostras, no sé. Aquest any que va fallar? Bueno, no me recordo, va fallar...
1: Però algo va fallar segur,
3: sí, no? Sí, a veure, cada fallo és menys greu que el de l'any anterior, però bueno, suposo que algun dia farem net. No sé.
1: I Agustí, a veure, et tinc aquí primer, perquè ets una persona de la cultura... sobretot perquè ets un escriptor.
2: Bueno, no, home, tens però abans ho comentàvem, això ho faig pels riures, vull dir, per guanyar-me la vida. Vull dir,
1: però a veure, també ho comentava i t'ho dic jo, que molt poqueta gent pot dir que es guanya la vida de vendre, només de vendre llibres.
2: Aquí tenim amb un que sí que s'hi guanya la vida, però...
1: Sí, però
2: o bueno, almenys ho intenta i posa...
3: Un poco miserablemente,
2: I posa la il·lusió cada dia d'aixecar la persiana.
1: Però ell, per la seva desgràcia de vendre...

0: tres llibres que escriuen d'altres, perquè vendre els llibres que escrius tu, ostres, poquitos,
1: eh? És complicat.
0: I amb tu farem una... Digues, Julio.
1: No, bueno, jo venc els meus llibres a la llibreria bastant bé, eh? O sigui...
0: Però sí, et donaria per viure?
1: No, per viure, no, però hi ha gent que ve...
0: No hi ha més preguntes, experiments.
1: Per viure, no.
0: Jo el que... el que et volia comentar, això, que a veure, amb tu ara, Agustí, farem una cosa que no havíem fet mai al programa.
2: Ai, mare.
0: Que és portar a un escriptor abans de que escrigui el llibre.
1: Ostres.
0: Sí, mentre s'està vivint aquestes experiències...
2: El que serà.
0: Exacte. Està vivint les experiències de les quals escriu el llibre, perquè has d'escriure el llibre.
2: Jo crec que el viatge que estic fent ara mateix sí que dona per escriure un, dos, tres i tota una sèrie bastant intensa. Sí, sí, és...
0: És el teu tercer llibre? Seria?
2: Seria el meu tercer llibre, sí.
0: Un és el del Massa i del Plan, que va ser el que vam presentar aquest Sant Jordi, que de fet
2: sí,
0: vam parlar amb l'especial del Temps de Llibres.
2: Un novel·lat d'un viatge que vaig fer fins a Samarcanda.
0: I l'altre era Teranga?
2: Teranga és un
0: viatge
2: que
0: vaig fer a l'Àfrica, no?
2: Fins al Senegal.
0: Déu-n'hi-do.
2: Fins al sud del Senegal. De fet, no són 100% els meus viatges. Jo el que faig és buscar un protagonista, buscar un novel·lat sobre el meu viatge. Jo cada dia quan arribo a l'hotel, al lloc on vagi a passar la nit, prenc nota de tot el que m'ha passat aquell dia. Hi ha dies més intensos, hi ha dies més tranquils, i el que tinc 10 o 12 quaderns a casa de viatges que he anat fent, i el que, bueno, durant pandèmia, sobretot va ser durant pandèmia, allò que dius, m'arrumorreixo a casa, què faig? No? Va ser aquell canvi que vam fer tots. Què faig? I bueno, doncs vaig començar a repassar aquests quaderns i vaig dir, bueno, doncs mira, agafaré el de l'Àfrica, que és un de petitet, que van ser un mes. Va ser un mes baixar fins a Dakar, una mica més enllà, gairebé fins a frontera de Guinea-Bissau, i anar i tornar, no va arribar el mes, i vaig dir, mira, el novel·laré, no explicaré la meva aventura, no explicaré les meves motivacions i el que em porta a mi a fer un viatge, sinó que buscaré un protagonista, li donaré uns motius i el portaré a que inevitablement hagi de fer aquest viatge. I això ho vaig aconseguir en Teranga, i ara he fet el mateix amb Més enllà del pla, Més enllà del pla.
0: I ara la que estàs fent ara, la teva darrera, avui ja digo, la teva darrera aventura, quina és?
2: Ara vull arribar a Mongòlia amb moto. Tinc la moto, ara mateix tinc la moto a Kazakhstan, a Astana, a la capital. La idea ha sigut, doncs, fer un tram, tornar aquí per viure la festa major del poble, per estar aquí amb els gegants, amb gitanes, amb tot el poble d'aquí de Ripollet, amb els amics, fer una cerveseta, i ara dimarts torno a agafar l'avió cap allà i tornar des d'allà, des de Kazakhstan, farem Rússia-Mongòlia i tornaré durant 15 dies atravessant Rússia cap aquí.
0: O sigui, la tornada la fas igual amb moto, igual que l'anada.
2: Igual. Jo he sortit amb moto de casa i arribaré amb moto a casa. I, vamos, si les autoritats i les fronteres m'ho permeten, perquè aquesta és una altra.
0: Sí, no seria la primera vegada que no t'ho permeten.
2: No, exacte, no seria la primera vegada.
0: I dic jo, què se t'ha perdut a Mongòlia? Per què Mongòlia?
2: Aquesta és la pregunta que m'estic fent jo encara. De fet, no ho tinc tan clar. Mira, Mongòlia, hi ha certes coses de Mongòlia que sempre m'han atret. La primera és que és un país on hi ha més cavalls que persones. I estar travessant, doncs, les estepes mongoles i anar veient ramats de cavalls sense trobar-te cap poble, sense trobar-te ningú, dius, ostres, ha de ser una sensació, que la tindré d'aquí 10 dies, ha de ser una sensació increïble. Per un altre cantó, és una cultura molt diferent a la que estem acostumats aquí. Vull dir, és una cultura molt nòmada, són gent que viuen molts dels ramats, tenen una societat molt tradicional. I com a tercer, podria dir que és l'imperi més gran que s'ha fet mai, continu, de terra. Perquè l'imperi més gran, em sembla, han sigut els anglesos, l'imperi amb més extensió de... diguem, a nivell global.
0: De superfície, no?
2: Però en superfície contínua de terra va ser l'imperi mongol, que va arribar fins a gairebé fins a mig al centre d'Europa, vull dir que des d'allà fins aquí van conquerir totes aquestes terres. Aquesta societat s'ha de conèixer sí o sí, veure els rastres que han deixat, intentar entendre, no?, els rastres que ens han deixat aquí amb els rastres que tenen ells, i m'agrada viure tot això en primera persona.
0: I el punt de destí és la capital?
2: És la capital, Ulan Bator. Allà hi ha, per exemple, l'estàtua equestre més gran del món, que és el Genghis Khan, a sobre d'un cavall, i no sé si té 70, 80, ara t'ho dic de memòria, 70, 80 metres d'alt. Sí, sí, diguem que 30 metres són 10 pisos d'alçada. perquè tinguem una idea, doncs 20 pisos d'alçada com a mínim. I és un lloc que crec que ja que estic metido en el lío, pues tira lío, sí. Una mica més allà, va.
0: Ja que estem aquí no vindran de 2.000 quilòmetres més.
2: Els ja que estic aquí, ja que vaig, ja que... Pues ja, els ja que ja està.
0: Gemma, Juli, jo li vaig fent preguntes, però si s'acuta alguna cosa que li vulgueu, una curiositat, que segur que sí, m'interrompeu, li
2: feu... O si voleu un imant de nevera, només me l'heu de demanar, que estaré per allà i me'l puc portar, eh? Mira, ja me'n demanen un per aquí. Ja me'n demanen un per aquí.
1: Jo el que he pensat, que és una idea que m'obsessiona, és que la meitat de nosaltres som fills de Genghis Khan.
2: Sí.
1: Saps? O sigui... És el primer que pensava.
2: Se li atribueixen, sí. 800 no sé quants fills, sí. Tots tenim un gen d'aquell personatge.
0: Agustí, tu tens per costum viatjar sol.
2: Sol.
0: Per què?
2: Mira,
0: ets mal companyero de viatge, tu, al revés.
2: No ho sé.
0: Ets d'aquests de la màxima, de más vale solo que mal acompañado.
2: Jo sempre dic que per barallar-me no em cal viatjar amb ningú. Vull dir, jo sol em tinc prou per barallar-me amb mi mateix, perquè... moltes vegades ho dic, vull dir, hòstia, Agustí, com has tirat per aquesta carretera en lloc de tirar per l'altra, si sabies que havies d'anar per l'altra. Però a vegades prens aquesta decisió contra natura, tot i saber que està malament, i dius, pues és igual, va, tiro per aquí, perquè en aquell moment ho has decidit així. I després t'estàs barallant tu amb tu mateix. Si això ho aplico a que siguin dues persones, dos, tres, quatre, el caos pot ser terrible i continu. I després hi ha un factor que moltes vegades m'han preguntat amb qui me n'aniria, no? Per exemple, fer, jo què sé, una volta al món, un viatge com aquest. Aquest viatge són 25.000 quilòmetres, anar i tornar, que no són pocs. Amb qui me n'aniria? És una pregunta que m'han fet moltes vegades. I jo sempre dic que no me n'aniria amb una persona en concret. M'és igual amb aquest que vesteix de negre, amb aquell que vesteix de blau, m'és igual. L'únic que demanaria d'aquella persona és que fos una persona optimista. Perquè jo no m'imagino fer una volta al món o un gran viatge amb una persona pessimista al costat. Tu saps el que pot ser això? Tu saps el que pot ser? I ara la moto em fa soroll, i ara no, aquest carrer no tindrà, i demà trobarem pluja. Això pot ser un caos. Per barallar-me amb ningú no tinc necessitat, i per... ja viatjo jo sol, ja em barallo amb mi, i després necessitaria algú optimista i que tingués temps, perquè clar, els viatges, una de les coses que requereixen ja no és només el tema diners, que és un factor, però sobretot el tema temps. El tema temps és difícil de compaginar dues persones que tinguin el mateix temps o les mateixes vacances o la mateixa disponibilitat. No?
0: I les mateixes inquietuds i les mateixes ganes d'anar pels mateixos llocs. Correcte. Cada vegades també això deu ser complicat.
2: Inclús moltes vegades el mateix ritme.
0: Exacte.
2: Perquè jo estic cansat i vull fer 100 quilòmetres. L'altre està com un gínjols i diu, jo en vull fer 1.000. Hòstia, on
0: supos pares? Això és una miqueta, no? La gran avantatge de Nassol, que tu sí. Marques el teu ritme i quan estàs cansat pares i no has de dependre de cap altra persona.
2: Correcte.
3: No? Ara que estic... Tens una previsió ja del que vols fer o vas fent cada...
2: Jo passo tot l'any preveient la ruta. Des que arribo, de vacances,
3: els
2: últims quilòmetres, ja quan estic atrevessant França, que per mi França és com la meva segona llar, perquè l'he travessat tantes vegades amunt i avall, ja estic pensant, bueno, l'any que ve cap a on te'n vull liar. I només arribo a casa, ja obro l'ordinador, busco el mapa, vale, sí, per aquí, i em començo a preveure tots a les parades, tots els llocs que vull veure, tal.
3: Tot l'any estàs pensant en el viatge, llavors.
2: Fins que arriba el moment de sortir de casa. El moment que surto a casa, tots els plans que he fet a la setmana al traster. Sí, mira, recordo una experiència real que em va passar. Me n'anava cap al Marroc, que per mi anar al Marroc són 10 dies, és pujar i baixar, tal, i tenia el ferri a les 5 de la tarda, a les 6 de la tarda. Mentida, tenia el ferri el dia següent a la tarda a Algeciras. Havia de sortir d'aquí, fer 1.200 quilòmetres, anar a dormir a Algeciras i el dia següent a travessar. Només sortir de casa em trobo amb un amic. On vas? Doncs mira, agafo la moto, me'n vaig a Algeciras perquè, hòstia, tens temps? Esmorzem una estona? Aquelles... No, tiré dues hores, però potser em vaig passar una hora i quart esmorzant amb ell i em va donar el traste tot el dia, les parades que jo volia fer, qualsevol cronologia que jo hagués pogut fer, però valoro molt aquestes pèrdues de temps, per exemple. Mm-hmm. Per tant, jo sí, ho tinc tot al cap i més o menys la ruta i... s'ha de ser flexible i un dia trobaràs pluja i l'altre dia trobaràs sol. I, bueno, i faràs més quilòmetres menys. no em preocupa.
1: Ja, no mires, no, no, no mires la, la previsió del temps, no...
2: No, no, no, a un mes vista...
0: complicat. I suposo que un cop estàs allà a prendre pel sac, dius, ara que si plou, doncs què ets a fer? Pues, mullar-me, no?
2: Mullar-me. Sí. I quan vas amb moto et mulles, ja t'ho dic, sí, sí, que et mulles.
0: I com decideixes els teus destins? Fots com el foraster, agafes un dano, pues, ties amb un mapa mundi...
2: Pues quasi, eh? Sí? Quasi, quasi, quasi. O algun llibre que he llegit i dius, ostres, mira, a Mongòlia recordo que feia molts, fa molts anys que vaig començar a seguir el Mongol Rally. Uh-huh. Mongol Rally és un rally benèfic que fan des de, surten des de Londres, des de Praga, no, des de Londres, des de Barcelona i des de Portugal. Es reuneixen tots a Praga i des de Praga van cap a Mongòlia i has d'anar per on vulguis, com vulguis, quan vulguis. És un rally benèfic on els cotxes que arriben allà han de deixar el cotxe i 2.000 lliures per la ONG. Em va fer molta gràcia un rally d'aquesta mena i vaig dir, hòstia, Mongòlia pot ser un bon destí, i allò que tinc, jo tinc una llista de 200 destins i vaig dir, bueno, tinc dos mesos, un per anar i un per tornar, perquè el tercer mes, que és el mes d'agost, estic aquí. Hòstia, puc fer Mongòlia, perquè jo què sé, doncs anar... Estic pre... Un dels destins que tinc previstos fer aviat és Argèlia. Argèlia és agafar un ferri aquí, te'n vas a Argèlia i tornes. Vull dir, una setmana, 10 dies, pots fer. Però Mongòlia requereix una... d'una planificació molt més àmplia.
0: I ara que has parlat de coses benèfiques, tu sempre amb els teus viatges tens un raconet a les teves motxilles, a les teves maletes, als teus baguls, per portar material benèfic. De fet, aquest any, amb aquest viatge, has portat material a...
2: portat una maleta plena
0: Armènia,
2: de material escolar.
0: Oi?
2: Sí, Armènia, Erevan. A Erevan vaig contactar amb una escola rural, que ara t'explico, perquè tot són, sí, tot són anècdotes i petites coses que van sortint i vas d'anar, has d'anar canviant de plans.
0: I sí, sé que vas tenir problemes per entregar el material.
2: Fa, que dius, ho porto gratis, no et demano res, obre'm la porta només. I ni això.
0: I ni això.
2: Però bueno, vaig aconseguir, doncs, de l'empresa Giotto, que és una empresa de colors i de llapisos i això, i després un parell d'empreses més que m'han anat donant un munt de material escolar, i vaig carregar una de les maletes plenes, i l'altra maleta hi porto el material d'acampada, a la maleta de darrere el material d'abric, i una bossa darrere meu que porto, doncs, la meva roba, la del dia a dia, el que necessito quan baixo de l'hotel, agafo aquella bossa. I, ostres, és complicat la logística dins d'una moto, dins de l'equipatge d'una moto. I això, quan vaig arribar a Erevan, doncs a aquesta ONG, no, ja hi portava una setmana darrere d'ells, escolta, arribaré tal dia, arribaré tal dia, no contestaven ni patràs. Vull pensar que al ser una escola, perquè era una escola, a l'agost, al juliol, això era el juliol, tancaven, però, ostres, jo tenia tres contactes, cap dels tres contactes em va respondre el mail, ni el WhatsApp, ni res. I al final, un cop a Erevan, em vaig llevar al matí i dic, jo això ho he de deixar en algun lloc, que no puc carregar més amb 20 quilos de material amunt i avall. I vaig començar a buscar una ONG a Erevan mateix, a la capital d'Armènia. Vaig trobar una congregació de la Mare Teresa de Calcuta, uh-huh, que tractaven nens amb discapacitat. I vaig dir, pues ja està, tu, és el que jo porto són colors, els nens, i els hi anirà de conya. I el que l'únic que se'm va ocórrer va ser arribar allà, picar la porta, em van obrir, parlant en anglès amb una que em va obrir que no s'enterava de res. Jo, el meu anglès és molt de Cuenca, eh? Vull dir, tampoc no és que jo tingui un anglès d'Oxford, vull dir, no, no. Em va portar la mare superiora, la mare superiora em va dir, espera't un moment, que jo sí que t'entenc, però tinc aquí a una argentina, oh, que està aquí amb nosaltres a la congregació, d'impulsió,
0: perfecte,
2: perfecte. I amb aquesta dona, doncs, vam estar, amb aquesta germana vam estar, doncs, potser una hora xerrant sobre la tasca que feien, sobre com ho feien. Clar, tot això són coses que després jo puc explicar en un llibre, perquè és molt enriquidor, tot això és molt enriquidor.
0: En quilos, quant te podria suposar el pes del material que portaves?
2: Entre 15 i 20 quilos, wow, potser portava, eh? O sigui, era, no, t'hi havies d'agafar fort, eh? T'hi havies d'agafar fort. Vaig omplir una caixa, una maleta sencera de la moto, que són 30 litros, més o menys. Déu 30 Déu litros Déu de... Déu, o sigui, pensa, una garrafa de 5 litros, doncs 6 garrafes, plenes de llapisos, gomes, bolis, calculadores, gomes d'esborrar, gomes d'elàstiques, grapadores, de tot, hi havia de tot, hi havia de tot. Havia de tot.
0: Suposo que entregar-lo també per tu va ser una miqueta una alliberació, no? Per poder, sí, equilibrar la moto, per poder tenir més espai per tot el que dus.
2: Correcte, correcte, vaig poder conduir més còmode, perquè sí, porto una bossa ben darrere al meu cul que em va apretant l'esquena, no pots estirar bé les cames i estirar-te ben darrere i aguantar la posició, que amb la moto que necessites canviar de postura, clar, amb el cotxe pues, canvies una homenatge ha canviat l'altre, però amb la moto, si et fots cap un cantó, la moto se'n va. Vull dir, està...
0: I a més que imagino que no tots els camins deuen ser autopistes.
2: No, no. Per sort vaig deixar tot el pes en aquest, aquí a Armènia, i el que no era autopista, que era travessar la serralada de l'Himàlaia, que és una de les il·lusions que em feia a mi personals, amb moto, això sí que són pistes...
0: És que això és el que...
2: I ho vaig fer més lleuge.
0: És la ruta, la Pamir, no?
2: Aquesta és la Pamir.
0: Que molt, molt optimistament li diuen la Highway Pamir.
2: Sí, sí, sí, sí. I et puc explicar anècdotes d'allà de trobar-te amb carrils que amb protes feines s'hi passa un cotxe, que veus les dues roderes amb el bulto al mig, i veure dos tràilers dobles, és a dir, el tràiler amb el remol, una... creuant-se.
0: Uau.
2: Un d'anar i l'han de tornar. Això amb un precipici, bueno, un trencat a un cantó i un trencat a l'altre que arriba fins al riu, que potser està 50 metres més avall. I dius, jo m'aparto, jo
0: m'espero... Com s'ho faran, jo m'espero aquí.
2: I que s'ho facin... I sí, sí, passen, vull dir, però...
0: és espectacular. Déu-n'hi-do l'habilitat que han de tenir aquesta gent.
2: Es nota que normalment no és la primera vegada que passen per allà i ja s'ho tenen controlat.
0: Fins que arribes a... Bueno, en aquest cas, ara estàs a Kazajistan, que és on tens la moto, has fet... Has travessat primer de fronteres, vas anar a Itàlia, Grècia, Turquia, Geòrgia, Armènia i molts kistanes d'aquests, el Kazajistan, Kayakistan o no sé quants kistanes.
2: Vaig ser Kazajistan, Tayikistan i Kirguistan. I a més vas tornar a Kazajistan.
0: Vas entrar, has entrat a Rússia també o encara no?
2: A Rússia, sí. Sí, vaig haver de fer un trosset per Astrakhan, la zona de Geòrgia cap a Kazajistan.
0: I què és el pitjor de tot això? O sigui, la burocràcia de les fronteres, haver-te d'esperar... El que et trobes potser segons quins països, aquesta corrupció que hi ha de les forces de seguretat, per dir-ho d'alguna manera.
2: Has tocat dos temes complicats. El primer, la burocràcia. La burocràcia de les fronteres. La frontera russa, per entrar-hi la primera vegada, vaig estar 4 hores per sortejar aquesta burocràcia. 4 hores allà plantat així, esperant que et donguessin un paper. Primer que et donguessin un paper, després l'omples, perquè està tot en rus, clar, després l'idioma és una altra història. Però bueno, aconsegueixes omplir, l'entregues, ja ho segueix esperant fins que li donen per donar-te el sello. Aquella frontera va ser relativament ràpida, per el que jo tinc entès amb altres viatgers amb els quals tinc contacte, que jo vaig fer en 4 hores i em van dir, doncs has tingut sort, perquè se poden tirar un dia, tranquil·lament, Se poden tirar un dia a la frontera, només per omplir burocràcia. I després el tema de la corrupció. Mira, a mi em va parar la policia i em va demanar calés, si volia... O sigui, em para la policia, em demana el passaport i dic, què he fet? Diu, has trepitjat una ratlla contínua. Dic, jo no he trepitjat res, i anava tranquil, vull dir, jo he trepitjat res. Passa dins del cotxe policia i em comencen a xerrar, i al final m'apunten un llibre, en una llibreta, 600 euros o 600 dòlars. Dic, mira, ni de conya.
0: I lògicament les voldrien en metàl·lic, no?
2: Hombre, tu diràs, si et fan passar dins del cotxe a sentar-te és per no gravar-ho amb la dashcam, amb la càmera del cotxe que tenen, perquè si no queda tot gravat.
3: I què va passar? Com ho vas solucionar?
2: Els hi vaig dir que no portava ni un duro. No porto ni un duro. Vaig treure la cartera, vaig cometre un petit error perquè portava 20 euros a la cartera, però bueno, portava les targetes i mira, 20 euros, vols 20 euros? No, vés i busca la moto. Hòstia, portàvem mitja hora allà discutint que si portes diners, que si no portes diners. I al final vaig treure 50 euros i dic, mira, vols 50 euros? Si els vols, bé, i si no... Total, que els vaig pagar aquests 70 euros. Uh-huh. I em van dir, va, tira.
3: Postrevolucionari aquest.
2: Tira, sí. Era un mal menor comparat amb els 600 que em demanaven. 600 és que ni de conya. Ni de conya. Els donava 600. Quedeu-vos amb la moto i tot el que porta i jo ja agafo un avió cap a casa. Clar.
0: És molt habitual, això? Que et passi amb...
2: És la primera vegada que em passa, amb la qual jo estava bastant nerviós. És que aquestes coses quan t'agafa la primera vegada.
0: Sí, i quan acabes, com se't queda el cos? Perquè m'imagino que deus anar 1.000 quilòmetres després cagant-te en tot.
2: Exacte.
0: Perdó.
2: Sí, no, els propers quilòmetres passen molt ràpid perquè ni te n'enteres. Estàs tota l'estona, li hauria d'haver dit, hauria d'haver fet. I passa això que deia abans, no?, de barallar-te amb tu mateix, de, hòstia, que això, la propera vegada, el proper, l'enganxes i li dius que se'n vagi a prendre el pèl amb un altre. Però en aquell moment tens dos policies que, francament, els policies russos imposen, i imposen molt, perquè són tios quadrats, grans, i a més te senten en el cotxe, en tens una fora i l'altre dintre, i et sents allà petitet. Vull dir.
0: I primer que és Rússia, que ja només el nom que dius.
2: I el to que utilitzen, les expressions en rus, uf...
4: Però bueno.
0: Si això et passa amb un carabiner i dius, bueno, doncs potser trampeja'm una mica, no?
4: I que pots entendre alguna paraula, no?
0: Sí, però discutia amb un rus, que tu imagino que és rus poquito.
2: Lo justo va passar el dia.
0: I és castellà, tampoc no gaire.
2: Ni castellà ni anglès.
0: Ni anglès. Dir,
2: anglès. Estem a l'esfera russa. Nosaltres aquí vivim amb l'esfera anglesa, que, bueno, ni que sigui quatre paraules, però podem entendre algú d'anglès. Ells viuen a l'esfera russa. Ells parlen el seu idioma, Kazakistan, Uzbekistan, tots parlen el seu idioma i rus. Aquí parlem el nostre idioma i anglès.
0: I anglès.
2: Allà, en anglès, res. L'únic que saben dir en anglès és dòlar.
0: Això sí que ho tenen ben
2: això
0: après,
2: tenen,
0: no?
2: Vamos, ho tenen superaprès.
0: Escolta'm, i quan passes una frontera, no hi ha el perill que et passi això que vas a, com a, quan vas als Estats Units, que et tirin cap enrere? Que et diguin, no, vostè no pot passar?
2: No m'ha passat mai. Si algú em serveix preparar tots els viatges, només arribo i faig tota aquesta investigació de viatges, és saber quins visats necessito, quina documentació necessito. I no m'han tirat mai enrere. Sí que alguna vegada pues no m'han deixat passar perquè vaig perdre... Suposo que vaig perdre... Vull pensar que no me'l van donar, però bueno, direm que vaig perdre perquè és molt meu.
0: Ara parlarem.
2: Un document de la moto i la moto no va passar. Jo passava, jo podia sortir... Això va ser el 2017 i vaig intentar sortir de Rússia cap a Ucrània i jo podia passar, jo tenia la documentació d'immigració sense cap problema, però a la moto li faltava un paper, el document d'importació de vehicle, i no, em van dir que la moto estava il·legal, que no em posés xulo, perquè a més, com que havia circulat per Rússia amb una moto il·legal, jo podia acabar molt malament, sí, molt malament. Però bueno, a mi em deixaven marxar, ara la moto es quedava. I va ser així, la moto la tinc allà. Ara està tot allò, és la part de Kursk, del Donetsk, de tot el que està ara superbombardejat, que no sé, és impossible recuperar-la.
0: Però hi hauries tingut la possibilitat de recuperar-la? Si...
2: No, és, la moto no.
0: Deu ser complicadíssim.
2: La moto no, complicadíssim, és... complicadíssim. Perquè tots aquests temes burocràtics... De fet, em van dir, bueno, el que has de fer des d'aquí de la frontera, tens dues opcions. La primera és desfer els 2.000 i pico de quilòmetres que havies fet des de la frontera que vas entrar, i no et garantim que allà et facin el paper d'entrada del vehicle. I després tornar aquí, ens l'ensenyes i passes. I dic, hòstia, pues això, si he trigat una setmana a fer aquest... Són 15 dies, una setmana per anar, una setmana per tornar. Dic, ni de conya. L'altra opció és que nosaltres enviem un mail al poble del costat. Al poble del costat, un mail a Moscú. Moscú, un mail al poble del costat i al poble del costat a la frontera. Wow. Que et facin el paper. I desfem el camí, del poble de Moscú, aquí. Dic, quant triga això? 15 dies. Collons, és que... és igual.
0: Bueno, ara anem a parlar, tot això que ens has explicat està molt bé, però anem a parlar del que veritablement ens interessa, del que els teus seguidors no em perdonarien si no et preguntés, que són per les agustinades.
2: Hòstia, ja hi som.
0: Jo m'he fet un petit llistant, no sé si era capaç de dir-vos... Ara... I a més ara m'ha vingut al cap una que no m'havia apuntat ara quan parlaves dels papers, perquè sí que has tingut un petit problema amb els papers de la moto, amb el tema de confondre Grècia amb Geòrgia.
2: Sí.
0: Això va ser amb el seguro de la moto, crec que va ser?
2: Va ser mig confusió, mig intentar burlar-me de la policia i no va colar. La veritat és que quan et donen el paper de l'assegurança, la carta verda, que podem utilitzar per tota Europa sense cap mena de problema, hi ha un GR. Sí, és Grècia, és veritat, és Grècia. Sí, ho sé que és Grècia. Però jo estava a Geòrgia i no m'havia tret el seguro. Només passava un dia de Geòrgia del punt A al punt B, passo per Geòrgia i ja està. I vaig tindre la mala pata que em va parar la policia. Bueno, li trec la carta verda i mira, aquí posa Geòrgia, eh? Se'l queda mirant, em mira la cara i diu...
0: No.
2: Ni de conya. Aquí posa Grècia. Geòrgia és G-E. Grècia és G-R. Hòstia, perdona, tal... Sí, perdona, té la multa.
0: Sí.
2: Perdonat, però aquesta és la multa, 30 euros. Bueno
0: dintre del mal... No? També et dic que si vas a Groenlàndia és GL, perquè vale. Ho tinguis present per la propera.
2: M'apunto, perquè aquestes coses són...
0: Però això que dic, que m'havia fet una llisteta, el poquet de sortir vas punxar.
2: Vaig punxar a Itàlia, vull dir, és que vaig baixar, tal com vaig baixar del vaixell, vaig agafar el ferri aquí, me'n vaig arribar a Itàlia i no vaig arribar gairebé que ni el primer dia. El primer dia ja que estava a punt d'arribar a dormir, com tot, vaig punxar. Però bé, això són coses... Sí.
0: Però és que a més, sí, vas perdre la targeta de crèdit.
2: La targeta de crèdit va ser...
0: Vas inundar un hotel... Et vas quedar sense benzina
2: total.
0: Al final la moto també se't va espallar, va ser
2: el radiador.
0: Déu-n'hi-do, com gestiones tot això? No t'angoixa, tio?
4: No, no, és que no em pot angoixar. No em pot angoixar.
0: Va, si no, no, jo mateix, si no, no ho faries.
4: Jo mateix m'imposo que això no em pot, no em pot angoixar. Això són les coses que després sortiran al llibre escrites. Això m'ha de passar perquè jo pugui escriure. Si
0: per no, això no, només passo per sobre, no entro en detalls, perquè després la gent se pugui comprar el llibre. Jo no, faig el que diu el jovent ara, creem hype, que diuen.
4: Hype, hype. Aura.
0: Jo no formeixo d'això, deixa'm estar. Però això, creem una miqueta d'expectativa perquè després quan tinguem el llibre sigui molt més plen i ostres, això és el que va comentar l'Agustí al temps de llibres.
4: Però sí, el de la targeta va ser... Vaig passar-ho molt malament perquè, clar, quedar-te sense targeta quan estàs començant un viatge és quedar-te sense diners, avui en dia és quedar-te sense diners. És, sí, porto el pago amb el mòbil, però només porto el pago amb el mòbil. Normalment porto efectiu, targeta i pago amb el mòbil. Són tres conceptes que he de tindre molt controlats. I quedar-te sense un d'ells
0: és una miqueta com mentalment obligar-te a tornar enrere, entenc, no?
4: Perquè bàsicament hagués fet un viatge molt més curt.
0: Segons on estiguis, tampoc no tens accés a una oficina de la teva o que te'n facin enviar una targeta, és complicadíssim.
4: Ni de conya, estava a Turquia quan em va passar. Sí, estava a Turquia. L'únic que podia fer era una volta per Turquia, acabar l'efectiu que portés, i ja m'ho estava plantejant de tornar enrere. La vaig trobar, m'havia caigut a la butxaca amb una benzinera i encara estava a la benzinera intentant pagar la benzina, que això és el que més greu em sabia. No puc pagar perquè no porto moneda teva, encara no puc canviar, i la targeta no funciona, no tinc wifi, no et puc pagar amb el mòbil, què faig? I el benziner em va dir, com és la targeta? Dic, del BBVA? És aquesta. Sí, t'ha caigut aquí fa 10 minuts. M'havia tret no sé què de la butxaca i estàs fent coses i m'ha dit... Una agustinada. Això és una agustinada. Això són les agustinades, jo em dic. Coses que em passen a mi, que segur que li passa a molta gent, eh? Però coses que em passen.
0: Sí, però és que quan comences a dir tot el viatge, perquè ets molt graciós, no l'expliques, només ho dic, però aquest senyor va anar a un hotel, no hi havia aigua, volia dutxar, va deixar l'aixeta oberta... i l'hotel es va inundar. Això ja us ho explicarà amb més detall amb el llibre, no vull entrar, però d'aquestes en tens diverses, després hi ha coses que són com difícils de preveure, com quan te vas quedar sense benzina, que vas passar per no sé quantes
4: benzineres... Això va ser Rússia, eh? Rússia té molts problemes amb la benzinada, degut a la guerra amb Ucrània, té molts problemes.
0: Eren problemes reals o eren problemes que la gent no et volia subministrar?
4: No, eren problemes reals, perquè jo després, quan ja em vaig quedar sense benzina en un moment donat, amb la moto em marcava 5 quilòmetres d'autonomia, i vaig dir, per quedar-me tirat a qualsevol lloc, em quedo una benzinera.
0: Sí, com a mínim.
4: Dic, quan arribi el camió de repostatge, doncs ja carregaré. I anava venint gent, i la gent no carregava benzina perquè no n'hi havia. És a dir, que vaig estar allà 2 hores ben bones. I fins que una ànima caritativa em va dir, vine, un motero, la confraternització entre moteros és molt forta, i més a Rússia. Un motero em va dir, què et passa? Dic, que no tinc benzina. Diu, pues espera't. Dic, clar que m'espero, i no, sí. Marxar.
0: Si tampoc no puc anar enlloc.
4: Va marxar i al cap de 20 minuts va tornar, em va dir, segueix-me, em va acompanyar 1 quilòmetre lluny de la benzinera per no fer-ho allà mateix. I va treure del cotxe, va treure una garrafa de 20 litres de gasolina, me la va fotre al dipòsit, i bueno, quan et dec, res, tot per tu, hòstia, tal qual. Sí. I això ell en rus i jo en llenguatge dels signes. Vull dir que...
0: T'has de trobar molt bona gent, no?
4: Sí, trobes bona gent i trobes mala gent.
0: Sí, sí. Això ja es dona per suposar, el que moltes vegades no valorem això, no? Quan te trobes amb bona gent,
4: hi ha molta més bona gent, molta més bona gent que mala gent, però un percentatge de 9 a 1, vull dir que... Per un que et trobis que et puteja per el que sigui, és que infinitat de gent. Sobretot en zones més complicades. Jo he travessat el desert del Sàhara diverses vegades i allà és un dels llocs on jo com a motero, jo no em puc parar a la voral, perquè cada cotxe que passa et pregunta, tens aigua, estàs bé, t'ajudo amb algú, t'he de portar a algun lloc? No, només m'he parat a estirar les cames i marxa. Un altre es para, i un altre es para, i un altre es para. Bueno, al final no em paro per estar allà, jo només... parar un moment, fotre un trago d'aigua i seguir, i aquests 10 minuts que et pares
0: per descansar una mica, no?
4: Sobretot en zones on la vivència és dura per la gent que hi viu, ells saben que avui estàs tu amb un problema, però el dia demà poden ser ells, per tant volen que algú els ajudi, i això és...
0: I ens has dit que marxaves ja mateix dimarts.
4: Dimarts, agafo l'avió cap a Kazakhstan.
0: La moto la tens allà, el radiador ja el tens reparat? O encara
4: el tinc reparat.
0: El tinc reparat.
4: L'espero, vaja, quan arribi potser hi ha una sala d'aigua. Però això ja t'ho diré, ja ho explicaré la propera agustinada d'Instagram.
0: Per cert, digues al teu Instagram que la gent te pugui seguir, que vagin mirant les teves cròniques, siguin directe, sigui després pujades, si queden pujades.
4: Sí, bueno, és fàcil, és agustí.carmona.
0: Això, aquest senyor, quan té cobertura i té, i li queden ganes que aquesta digui una altra també...
4: Això és una altra, doncs... trobar cobertura en aquells països. Jo recordo passat, quan estava travessant l'autopista del Pamir, aquesta famosa autopista, que no és autopista ni res, són 5 dies de muntanyes de l'Himàlaia, vull dir que estàs
0: són travessant... 1.500 quilòmetres, crec, de
4: sí,
0: més o menys.
4: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
4: I, clar, allà la cobertura és zero. La sort és que, bueno, tu fiques Google Maps i no et detecta, vull dir, no sap on estàs. Però la sort és que només hi ha un carrer. I segueixes.
0: No té pèrdua, has de tirar endavant i ja està.
4: No et pots perdre, però bueno, tampoc pots seguir el mapa, perquè el mapa, el que no saps és els quilòmetres que et queden, si hi haurà un poble gran, un poble petit, si hi haurà benzinera, si hi haurà un restaurant, un lloc on dormir, aquestes coses que et queixen, et deixen així per dintre, però quan arribes a un lloc i veus que hi ha persones, dius, aquí mengen i dormen. Una altra cosa és que sigui un hotel de 5 estrelles, però aquí mengen i dormen, vull dir...
0: Doncs una de les novetats del programa és una miqueta que ara demanarem a la gent que ens segueix, als oients, als que segueixen per xarxes, que ens enviïn alguna pregunta per al convidat. Mm-hmm. I una de les que hem rebut, que m'ha fet molta, molta gràcia, és que si no s'ha arribat a un punt de dir què collons foto jo aquí.
4: No és una pregunta a la qual arribi sovint, però sí, hi arribo moltes vegades.
0: En aquest viatge t'ha passat?
4: M'ha passat. A la benzinera on no podia pagar amb targeta i no podia pagar amb aquella persona. Vull dir, hòstia, què collons foto jo aquí? Quin mana a mi? Quin mana a mi? La necessitat de fotre el camp de casa i amb el còmode que s'està al sofà. L'he tingut moltes vegades. Aquesta és una pregunta. La que més recordo va ser... sortia de Ripollet cap al Senegal. Va ser precisament quan escrivia el tema del llibre de Teranga, el relat que hi ha a Teranga, però quan sortia cap al Senegal, sortia i estava arribant a les columnes, acabava d'agafar l'autopista, arribava a les columnes de la Universitat Autònoma. Era un dia amb un fotia un fred. Pensa que jo me n'anava al desert, jo me n'anava amb ropa superlleugera perquè sabia que allà fotrien a calor. I fotia un fred aquí i vaig pensar, què collons estàs fotent aquí, tiritant a sobre de la moto, a les 8 del matí? On collons vas?
0: Quina necessitat tens, Agustí, de fer?
4: Collons estàs fotent?
3: I perquè, sí. El tema de soledat, de sentir-te... no passa res, no, ja t'està bé sentir-te sol.
4: M'està molt bé. No sóc una persona antisocial, crec que sóc bastant social amb la gent, però estar sol, la soledat buscada, és molt reconstituent. I... inclús et diria que viciosa, que quan l'has provat i dius, hòstia, estic bé, ara en lloc d'un dia o un cap de setmana farem una setmana sencera, i dius, hòstia, segueixo estant bé, un mes, hòstia, no... I aviam, siguem sincers, avui en dia estar totalment desconnectat de casa és quasi impossible. És quasi impossible. Sí que jo vaig començar a viatjar als 90, als anys 80, finals dels 80, principis dels 90. Llavors sí que quan
3: estava
4: trobaves
3: sol,
4: una cabina... Jo recordo haver viatjat per Bòsnia-Herzegovina, que feia potser 10 anys que havia acabat la guerra, que no hi havia ni cabines, és que no trobava ni lloc per trucar a casa, no hi havia res. I trucar a casa era un pastissal del collons. I llavors sí que em costava més perquè era més novato, però ara un mes sencer sol, quan arribo, que hi ha wifi, doncs una videotrucada. Escolta, que estic viu, que no hi ha pergut, perquè les connexions a vegades també són una mica penoses, però bueno, tens una ratlleta de wifi, un missatge a casa, vale? I només aquest petit contacte amb casa ja et trenca la... Però com que la moto també normalment va sol, no és un... per mi no és un gran canvi.
0: Em penso que no se t'escolta, Julio.
3: Vols?
0: Un canvi d'auriculars, última hora.
1: Hola?
0: Sí. Ara sí.
1: Sí. Vale. No has tingut mai un problema d'aquests que diguis muero?
4: No.
1: O sigui, problema de perill, de thriller, xungo.
4: El que passa moltes vegades amb el perill és que és més la sensació que tu li puguis posar que el perill real que et puguis trobar. Per exemple, jo recordo travessant la Casamance. La Casamance és una zona del sud de Senegal que té un conflicte fronterer amb Guinea-Bissau. Té un conflicte fronterer. Vull dir, allà et recomanen, si vas amb moto, no anar sol. Buscar un, dos cotxes i juntar-te i anar un mini comboi.
2: Què passa? Que vas trobant-te controls de l'exèrcit, tot sovint et trobes controls de l'exèrcit. I en algun control de l'exèrcit m'havien demanat, diu, no, vull els teus guants. No, em puc donar els guants perquè jo vaig... I clar, li estàs dient que no a un tio que no va vestit de militar, va vestit de carrer, porta un fusell atrevessat al pit i dius, enfrontar-me a tu tampoc no sé si és bona idea. Però després els dius, no, que jo ho necessito per la moto, amb el meu francès també. L'anglès és de Cuenca, però el francès, el meu, em sembla que deu ser de Córdoba. Vull dir que, no. Però els hi fas entendre que allò ho necessites tu, que allò és teu, que tu no li penses donar res. I al final, vale, i com et dius, i d'on te vens, i comencen a xerrar amb tu i tot es relaxa. Les situacions de perill viscudes a dins del cap, sí, moltes, però en realitat després, menys de les que són. Situacions de que jo m'he imaginat que sí, que em fotien a la presó, doncs el que comentàvem abans amb els policies corruptes, no? Sí. Que dius, hòstia, com reacciones amb dos policies que t'estan demanant 600 euros? Sí que els porto, clar que els porto, perquè no enfrontaré un viatge...
5: Però no els porto per tu, no?
2: Però no, exacte, vull dir...
1: A veure, com a corruptes són el més trist que he escoltat mai, 600 euros...
2: I si no, és que, clar, tenen el teu passaport...
1: 50...
2: Cutre.
1: Sois tristes, sois molt cutre.
2: Però clar, tenen el teu passaport retingut i van armats i dius, hòstia, i porten una placa, no? I dius, hòstia...
1: No, clar, i és que, bueno, no sé, ja si et poses a imaginar, no? Dius, hòstia, el que dius, no? Hòstia, és que aquí nadie sabe dónde estoy, por falta de cobertura, falta de... I esta gente... Sobre todo, ya no te digo alguien oficial, ¿no? Sino un guerrillero de estos que le han venido, le han sacado de casa, le han puesto una cartuchera
2: y tira
1: y dices, hostia, es que, a ver, ¿sabes que...?
2: No, i això t'ho pots trobar. No m'ho he trobat mai. Per sort, i toco fusta durant molt de temps, no m'ho he trobat mai.
5: Se'ns tira el temps a sobre, haurem d'anar posant la sintonia de comiat. Jo m'he quedat amb 50.000 preguntes a fer.
2: Quan vulguis repetir.
5: El programa s'acaba amb aquesta estrena de la nova sintonia del comiat també. La festa major de Ripollet continua. Tenim tota la nit d'avui, tot demà, tot diumenge, tot dilluns. La festa està a punt de començar només. Només me queda donar-vos les gràcies, Julio, Gemma, Agustí, desitjar-te el millor per la segona etapa del viatge. Te seguirem.
2: Com dic jo sempre, diu, no vull que em passi res dolent, però que em passin moltes coses.
5: Sí. I a més, jo vull viure moltes agustinades, que ens ho fas passar molt bé. Bueno, ens fas patir, també, jo t'ho dic. Jo seguint-te...
2: Mentre les pugui explicar rient, tot va bé.
5: He rigut molt, però també he patit. Jo me poso amb el teu pellejo i dius, ostres, viure això ha de ser... Perquè ara tu vius des d'aquí, des de Ripollet, però estigues allà a Rússia amb una bencinera pensa pel sac, sense benzina, i que ningú te vulgui subministrar res. És complicat. Doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies per escoltar-nos. Tornarem el 18 de setembre amb el nou temps de llibres, ja amb la versió clàssica del programa. I recordeu que el dia 25 tindrem un temps de llibres especial des de la setmana del llibre. I el que diem sempre, sigueu feliços, llegiu, i ens retrobem amb el proper programa. Adeu.
1: Adeu.

0: Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Ongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Ongo, al planeta dels somnis.
1: Nuranta